0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: T'espero, la vida i l'esperança.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
2: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem a centrar-nos amb els canals d'Urgell. Volem saber si aquells motius que posposaven la votació del desembre s'estan atenent, dit d'una altra manera, si les preocupacions que tenien els regants d'una o altra manera s'estan mirant de revertir. Després, amb en Pere Roquer, president de SAEJ Catalunya, abordarem altres qüestions, diverses totes elles, però vinculades amb l'actualitat agrària, com la PAC, el tema de la taula del senglar, que hem tingut fa poquets dies, el mateix president Illa, i altres qüestions d'actualitat que abordarem en una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
3: Gener florit, Abella Ric.
4: Amb nom propi.
2: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara ho dèiem, amb aquest futur, no sé si incert, però sí, com a mínim, que paga la pena d'analitzar sobre la modernització dels canals d'Urgell. En parlarem amb el portaveu del manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira, molt bones.
5: Hola, bones.
2: També membre de la Junta, podríem dir-ho així, faig aquest apunt perquè havíem parlat una vegada més amb el president de la Comunitat General de Regants, amb la Madeu Ros, l'havíem convidat perquè també atenen les seves paraules que nosaltres ens fem nostres, que això és una obra de país, que és important, que és vertebració del territori, doncs aquest nou escenari, que ara recordarem si algú no sap de què parlem, doncs si tan important és, doncs pensàvem que pagava la pena doncs poder debatre-ho, parlar-ne, i vam dir que o ell o algú altre dels que han tirat endavant aquesta manera de fer, que les xifres denoten que no han agradat a la majoria dels regants, doncs que poguessin explicar, fer autocrítica, o veure quines altres coses se farien, o si s'estan atenent doncs aquestes inquietuds de la majoria dels regants. I jo sempre dic el mateix. Aquí som lliures, cadascú pot dir la seva, pot vindre o no pot vindre, però no contestar. Fa dues setmanes que vaig enviar el missatge. Vaig trucar, en contestar, vaig enviar un missatge a WhatsApp i dic que si no veniu no passa res, però digueu alguna cosa. I no em dic res. Faig aquest apunt, també, i ho dic sempre, ja no per picar el crostó, que insisteixo que cadascú és lliure de fer el que vulgui a casa seva, però per respecte als oients, perquè algú es pensa, ostres, tornen a parlar dels canals d'Urgell i aquí no hi ha el mandamàs o les figures que ho han liderat. Doncs nosaltres els hem tornat a convidar i, insisteixo, no és que no hagin vingut, sinó que ni ens han respost. També saludem a un que nadie no falla sempre, que no falla mai, Pere Roquer, president de SAEJ. Però mira, quasi 20 anys, porto de periodista agrari, i vas fallar un dia per una qüestió personal, amb 20 anys, va passar fa poquet, és raro.
5: Molt bones, sí.
2: Sí, bueno, qüestions personals que anem tots de bòlit i que ja és estrany que no ens passi més, eh? Però mira, l'altre dia feia la conya, dic que el Pere no ha fallat mai, però fallar l'altre dia, però primer, amb 20 anys. Per tant, me sembla que et puc perdonar.
5: Sempre hi ha algun dia que pot passar. I al final també tots tenim família i bueno, quan tens gent gran a casa, a vegades...
2: I primer passa. La família, això és claríssim. Escolteu, i ara què? Perquè recordem per la gent que s'hagi perdut que parlem això de modernització dels canals d'Urgell, que portem molt temps i que algú, el que ha anat allò sentint pinzellades, diuen, ostres, que ara s'hi posen, que ara sí, que ara sí, que ara sí, que s'havia de votar, que al final se posposa la votació, però que hi ha votacions també, i si n'hi dia aquesta votació, anava a dir, important, seriosa, doncs no tenim data de votació, però sí que n'han hagut a les diferents col·lectivitats. Allò, amb 5 cèntims, amb 4 cèntims, Jaume, fer-nos una mica d'aquesta situació, d'on ens trobem ara?
5: Bé, estic totalment d'acord amb tu. Al final, el que ha passat és un desconcert total. Hem volgut començar a plantejar una proposta de modernització que ja vam parlar l'altra vegada que vam estar aquí parlant d'aquest mateix tema, que tots tenim clar que hem d'acabar modernitzant, però realment l'obra i el projecte és molt important i la forma en què s'ha encarat realment és una mica vergonyosa. Aquesta és la realitat, no? I bé, al final crec que una mica el que ha passat és que veient quins han estat els resultats de les primeres votacions, pues s'ha fet un intent desesperat per intentar que es paressin i perquè no s'acabés reflectint el no rotund que ha acabat sortint.
2: No rotund, quedem-nos amb aquesta frase.
5: Sí, jo crec que ha sortit un no rotund, amb uns percentatges probablement propers al 75-80% de no. I bé, al final pues, la gent, un cop el procés ja es va començar, el que han fet és, i han demostrat que tothom ha volgut continuar votant, i finalment no s'ha deixat, perquè per votació Junta de Govern així es va acordar, acabar de fer l'Assemblea General de Síndics, que hauria acabat de legitimar tot aquest procés fins al final, tal com penso que s'havia d'haver acabat. Llavors, bé, on som ara? Quin és l'escenari que ens queda? Bueno, doncs, vulguin o no vulguin, crec que el resultat és clar. Crec que la veu dels pagesos, dels regants, dels partícips del canal ha estat clara. I els que xafem cada dia al carrer i que estem en contacte amb aquests pagesos i amb aquests ramaders i amb aquesta gent, tenim clar que tothom vol modernitzar i que el no que ha sortit és no volem fer-ho de la forma que es plantegi. És a dir, no volem fer-ho amb aquestes urgències, no volem fer-ho sense cap tipus de garantia, perquè aquesta proposta de modernització, insisteixo sempre en que no tenia cap tipus de garantia legal amb les coses més bàsiques.
2: Com per exemple?
5: Com per exemple garantitzar el que és la dotació d'aigua, garantitzar el preu de l'aigua, garantitzar la gestió de l'excedent, garantitzar que l'aigua d'aquest excedent es quedés al territori i no fes cap a altres llocs, i que tothom es pot imaginar, ja ho vam dir obertament l'altre dia, no? la sospita sempre de voler portar aigua a Barcelona. És a dir, eren moltes coses que bueno, no hi havia cap tipus de garantia, i de fet realment no hi havia cap conveni signat per cap part que fes que els regants votessin algo que fos mínimament creïble. I per tant la gent el que han dit és: ei, escolteu, volem modernitzar, creiem que la modernització és el futur, però d'aquesta forma que es plantegi, no. I penso que aquí, i ja ho podem dir obertament, hem acabat de veure que la gent que n'ha estat liderant des de la Casa Canal aquest projecte no tenen ja credibilitat per poder tirar endavant això, i que la gent ja no se'ls creuen, no? I aquesta és una de les coses que s'han demostrat, perquè després de la visita del conseller demanant que es paressin les votacions, quan ja s'havien fet amb 5 o 6 col·lectivitats, la veritat és que cap col·lectivitat, a excepció d'una, va parar les votacions. I penso que no tinc les dades de forma certa, perquè no podem tenir les dades de totes les col·lectivitats, però penso que la gent van acudir a votar encara amb més quantitat que abans de que vingués el conseller. Amb la qual cosa penso que el vot ja no era només no volem aquesta modernització que se'ns plantegi, sinó que tampoc estem d'acord amb la forma en què s'ha plantejat ni amb la gent en què la lideren. Amb la qual pensem que ara el que hi ha d'haver és continuar treballant per plantejar una nova proposta de modernització, però també pensem que ho hem de fer amb un altre lideratge.
2: Ara hi entrarem, perquè ens interessa més el i ara que no pas aturar-nos amb el com ha anat, però evidentment per entendre el que es proposa d'aquí al futur, doncs cal tenir molt clar d'on venim, no? A mi, una de les qüestions, i m'ho miro des del meu prisma informatiu, precisament quan aquestes col·lectivitats seguíeu votant, doncs les xifres eren escandaloses. És a dir, de les 20, van votar totes menys 2, per tant 18, i d'aquí 77%, per tant més de cada 4 persones que han votat, 3 han dit no. I a més, o sigui, amb alguns percentatges, però brutals. Només hi ha una que guanya, com deia molt bé el Jaume, que guanya amb un 53% a favor del sí, respecte a un 46% que diu que no, però és que les altres només trobem dues, que totes les demés perden el sí, però només en trobem dues que hi hagi un 40%. El 45%, la 17 amb el sí, i la número 1, que va treure el sí un 42%. Totes dues van perdre, però amb un sí sense patacada tan greu, per dir-ho així, no? Però tot i això, tot i aquestes xifres escandaloses, jo recordo quan s'anuncia que se posposa sine die aquesta votació, que l'Amadeu Ros, el president de la Comunitat General dels Canals d'Urgell, diu que el com així com... Les paraules no seran clavades, però més o menys, Bueno, va anar per poc, aquestes, no va anar de gaire, les votacions, està més o menys així igualat. I tots els mitjans li comprem el relat i diem això. Però clar, és que si mirem les xifres, el ha anat de poc. No sé d'on s'ho trau. Però jo crec que també que hem de tomar... hem de fer autocrítica als mitjans i mirar-nos les xifres. Perquè si mires col·lectivitats, vaig a mordre. La 1, 42% sí, 57% no. La 2, 16%, només 16% sí. El no, 83%. La 3, sí, el 25%, 75% el no. La 4, 12% el sí, 87% el no. I així anar fent. Clar, allò que he estat més o menys ja... que he anat de poc, no podem explicar això als mitjans.
6: A veure, jo penso que aquí, tal com ha explicat el Jaume... A l'anterior tertúlia que també participàvem, que hi havia més companys, i tant la Unió de Pagesos com a Saja, com el manifest del Gran Urgell, ja vam dir que això anava per aquí i que s'havien de parar sí o sí, i, escolta, i inclús la Federació Cooperativa, si no recordo malament, també hi era present,
2: sí, hi era, i
6: també va dir que s'havien de parar i algú altre va dir que no, que s'havia de continuar. O sigui, això mateix que nosaltres diem que s'havien de parar ho vam plantejar directament a la conselleria 3 setmanes abans, si no m'equivoco de dates, me corregeixen els homes, sí. Perquè no arribés a aquest procés, perquè vèiem la sensació de la gent. O sigui, tu trucaves al Pla d'Urgell, on és a diferents reunions, a la primera que es va anar, que va ser a Miralcamp, que allí es comença, que encara no hi havia votacions, i es comença a denotar un seguit de dubtes que no es tenen clars, ja sigui un tema de captació, ja sigui un tema de com fem la infraestructura, i el tema de la concentració, que això és un tema que sembla que hagi quedat amagat, i al final s'ha de ser clar. O sigui, hi ha un tema de concentració, i ho vaig ficar aquell dia, i continuo tenint en ment el de Castellnou de Seana, que són 3 hectàrees, una, de 3 hidrants diferents, de 3 persones diferents, que com has de fer una inversió de 3 hidrants per una hectàrea? O sigui, això és il·lògic. Però... quan fem aquests plantejaments, no era... O sigui, jo penso que aquí també, al final, les coses s'acaben personalitzant, i no és qüestió d'això. O sigui, s'ha d'entendre de que no sempre tots tenim la raó.
2: Claro.
6: I els que estem al davant d'entitats... Escolta, jo m'equivoco com a president de Saja, segurament 35 vegades al dia d'alguna decisió que pugui prendre. Doncs ho he d'assumir. I quan te diuen que t'has equivocat, doncs has de dir, sí, m'he equivocat, i no passa res. O sigui, al final, qui decideix és qui es pot equivocar. Però sí que es veia... amb les coses que tu anaves veient, la gent que anaves parlant, de que això anava el carro pel pedregal. I és una llàstima, us ho dic sincerament, perquè al final, i com bé dir-ho, Jaume, tots volem que es modernitzi. Al final és que no ens queda més que modernitzar. Ara, cada canal, que aquesta és la part important, és molt diferent. O sigui, Canal d'Aragó i Catalunya és un món, Canal de Pinyana és un altre, i Canal d'Urgell és un altre. Per les circumstàncies dels cultius, per les circumstàncies dels drets històrics, per les circumstàncies del relleu generacional. Clar, quan tu vas sumant totes aquestes coses, és quan te trobes situacions com la que te pots trobar. El canal d'Urgell s'acabarà modernitzant tard o d'hora? Sí, clar que s'acabarà modernitzant. És que no hi haurà més que s'acabi modernitzant. Ara, amb les condicions del plantejament que havia al setembre del 2025, no. En quin plantejament? Amb un que sigui a llarg plaç. O sigui, una inversió de 1.100 i pico milions d'euros, si no recordo malament la xifra, més o menys, has de tindre en compte de que hi ha una part que és pública i una altra part que és privada. I la part privada ha de poder assumir aquest cost. Amb els cultius que estem parlant, perquè, clar, de les famoses 50.000 hectàrees, si no recordo malament, només 10.000, una cinquena part, són de fruiters, les altres són extensius. Els extensius estem parlant de 170-180 euros tona. A 170-180 euros tona, una inversió de 7, 8, 10.000 euros amb persones de que tinguin. Jo en tinc 53. Ja et fico hasta la meva edat.
2: I tot jove.
6: I, sí, però és igual. I em fico 53 amb 12 anys, que en teoria mos hem de jubilar als 65, després estàs més anys, però és igual, fiquem en 12 anys, gairebé no has tingut temps d'amortitzar aquestes inversions. Perquè si tu el que et dona la terra són 170 euros tona, o 180, fes números. amb 10, 15, la mitja, si la mitja estàvem parlant de propietat de 1,4, que jo quan ho vaig sentir m'he quedat fora ahir, vaig pensar, hòstia, per què? Perquè al darrere hi ha molts contractes d'arrendament. Que aquests contractes d'arrendament, després hi ha una altra part, que és el tema de la famosa DUN, o la famosa PAC. Clar, quan tu tens aquest poti-poti, el millor seria, que és una de les coses que se li va dir al conseller i que ell se va comprometre i que sabem de cert que ho va transmetre, de que, escolta, comencem per franges petites. Les franges petites i còmodes, com pugui ser les capçaleres, són a 1, i a veure com va funcionar. I d'aquí 3 anys se comença, són a 2? Són a 2. Però mentrestant, tu has tingut un temps de mentalitzar la gent de si és factible fer aquesta concentració. Una concentració parcel·lària mai se fa voluntària. És que serà molt complicat, perquè és molt difícil de que tu et fiquis d'acord. Jo i jo ens fiquem d'acord.
2: Això que diu el Pere és perquè s'ha plantejat de que es pugui ser voluntària.
6: Correcte. Això, sí, això voluntària, dius, és que forçosa no pot ser, d'acord, però hi ha un sistema mig que se'n diu.
5: De fet, al principi no era ni voluntària.
6: Correcte.
5: És a dir, de fet, la proposta inicial de modernització excloia totalment la concentració ordinària. Ni que una zona, ni una demarcació, una població la volgués fer. Amb la qual cosa, ja m'explicareu. Vale? Només s'apostava per la concentració privada. Després sí que és veritat que s'ha obert la porta que voluntàriament tothom es pugui acollir a la concentració que vulgui. Però jo penso, i en relació amb el que diu el Pere, i aquest és un fet molt important, no? És a dir, jo crec que quan es planteja una proposta de modernització, i aquí i jo reconec un error tant de la gestió des del canal com també per part de l'administració, el primer que has de fer és pensar a qui la vols plantejar. I clar, quan tu tens un canal o uns canals on el 80% dels seus regants no són pagesos professionals i la proposta que tu fas exclou a tota aquesta gent de poder assumir econòmicament la proposta que els hi planteges, doncs obertament t'estàs llançant a estrellar-te directament, no? I això és una conseqüència directa del que ha passat. I més greu, i crec que també és important que la gent ho sàpiguin, és que un cop, com molt bé ha dit el Pere, totes les forces agràries de les Terres de Lleida es planten a la conselleria amb una proposta més o menys consensuada i amb la voluntat inequívoca per part de tothom de que s'ha de modernitzar, però fent-ho d'una altra forma i aportant solucions a com se pensava que s'havien de fer, havent-ho acceptat també el conseller, pues, casualitats de la vida, resulta que la gent de la Casa Canal es neguen obertament a rebre, a escoltar les propostes que el sector tenia i decideixen engegar les votacions per després plantejar parar-les al cap de 5 o de que 4 o 5 de les col·lectivitats hagin votat i que aquestes 4 o 5 col·lectivitats hagin sortit amb un no bastant clar quan eren col·lectivitats que, per la seva característica d'hectàrees de fruiters i de gent que probablement havien de ser més propensos al sí, es pensaven que probablement el resultat faria millor. Amb la qual cosa, jo crec que el plantejament que s'ha fet des de bon principi ha estat un plantejament que penso jo que en cap cas ha pensat en quina és la voluntat i la necessitat dels regants. Hòstia, i els regants és veritat que hi ha molta gent que no són professionals, però tothom entén, tinguent tan proper com tenim l'any 23 i la sequera i lo malament que aquell any tot es va passar, tothom té clar que hem d'apostar per modernitzar, ni que personalment hi hagi molta gent que voluntàriament no la farien, no? Però tothom en aquest moment tenia clar que s'havia de fer. Hòstia, però la proposta s'havia de fer una proposta que fos molt més inclusiva per tothom.
2: Clar, i tant temps parlant-ne, jo entenc que el tema de ja només la concentració parcel·lària per a l'emplat és un pollastre, perquè estem parlant de 50.000 parcel·les amb una

0: Clar, no sé si ara ens ofeguem, fa gràcia com bé mires, Pere, amb tota la vegada, perquè si tu parles amb la gent, molta gent entén que calia concentració parcel·lària per moltes coses, eh? Per la mateixa gestió, pels costos, etc etc etc. No podíem haver fet abans el paperet, els dibuixos, que puguem debatre amb calma i després anem a buscar els calés, anem per les zones que deies, no ho sé, eh? Bueno, però clar, suposo que era un meló que ningú volia obrir. Diu, si no tingués calés, per què em ficaré a pintar un mapa que segur que sortiré escaldat i a sobre no podré donar els calés? No,
1: a veure, el tema de les modernitzacions històricament sempre ha sigut... O sigui, el tema de l'aigua històricament sempre ha sigut una cosa de risc, ¿vale? El que sí que és cert que, clar, si, i és que hi ha gent que mescla de dir Canal d'Urgell, Segarra-Garrigues. No, a veure, el Segarra-Garrigues parteix de la base de que era una zona de secà i que es va portar aigua, i és molt diferent aquí que tens aigua que ara te la vulguin regular. Llavors, aquesta idiosincràsia, i a més, clar, també s'ha recordat una altra cosa. Sí, l'aigua, el Canal d'Urgell, en teoria i entre cometes, sempre quan n'hi hagi el pantà de Rialb, la té garantida, si no recordo malament, fins a l'any
2: 61.
1: L'any 2061, clar. Quan tens una base d'aquestes... És...
0: A mi... Una cosa que em va dir, em va reiterar, i va dir, vols dir, Josep Maria Jové, Canal Segarra-Garrigues, això no hi posa enlloc que tenen que l'aigua sigui seda. És de la Che. Això m'ho ha dit en aquest programa. Dic, vols dir que és així? L'aigua és de la Che, no és dels canals d'Urgell.
2: La Che ho està demostrant que és així. Perquè al final, els últims repartiments d'aigua que es van fer en èpoques de sequera... van donar la quantitat d'aigua que van donar o la proporció d'aigua que van donar al Canal Segarra-Garrigues quan normalment sempre era una proporció de 20 a 1, doncs, l'any 2023 se va fer una proporció de 12 a 1, amb el qual la Che ha demostrat que té molt a dir en aquest tema, tot i que sembla ser que el Canal Segarra-Garrigues és un canal a dia d'avui sense una dotació d'aigua legalitzada, però sí que és cert que el Canal d'Urgell té una dotació de 9.000 metres cúbics per hectàrea firmada fins a l'any 61. I això és cert, i és una cosa defensable en qualsevol lloc.
1: És el que us deia abans, o sigui, al final les situacions són diferents. I el que s'ha de tindre en compte és de que tu vols, quan vols fer una operació d'aquestes, una modernització d'aquest tipus, hi ha dos maneres, que és, o tres maneres, perdó, 100% privada, cosa gairebé impossible, 75-25 o el 100% pública. La tercera, per circumstàncies, avui en dia no ho és. Estem parlant d'un 75-25. Però el 75-25 aquest que estem parlant l'has de tindre la connotació del 25 amb la gent que tens al territori. O sigui, si tu tens gent al territori que té 30-35 anys, una modernització segurament te l'acceptarà. En concentració, en diferents paràmetres. Una persona que tingui, com jo, 53-55 anys, que estem parlant de 10-12-15 anys que ens quede de...
0: Que ja està regant, recordem-ho.
1: Que ja està, i a més, ja està regant. El plantejament, evidentment, aquest no li serveix, perquè claro. Si al darrere no tenim continuïtat,
0: claro.
1: Si no hi ha continuïtat al darrere, si les expectatives del cultiu que tu tens és el que parlàvem al començament, si a més no t'estàs plantejant de dir, escolta, fer una transformació a altres cultius. Ah, o sigui, al final, 2 i 2 fan 4. Llavors, per fer atractiva aquesta famosa modernització, i abans se'n referia el Jaume, això és un procés de temps, o sigui, no és un procés de 6 mesos, ni d'un any, ni de 2. Estem parlant de zona de rec, que estigui regant, eh? Una altra cosa, zones de secans que puguin tindre el rec. Això
0: però
1: és un altre tema.
0: Perdona, però és que és un altre tema, totalment d'acord, però que segurament no sé si n'havíem d'haver après, perquè quan teòricament havia d'arribar el rec a les finques al Segarra-Garrigues, recordem que deia el govern de llavors doncs, que tirarien endavant aquelles que tinguessin un mínim de nombre d'adhesions, és a dir, que una part, un coeficient, crec que era el 80%, 75%, doncs diguessin, jo vull regar, firmar el paper, pensant, crec que uns diners, i es feia aquella perquè la gent volia regar, no? I sent DSK a regadiu, rec tecnificat, que semblava que havia de ser la bicoca, etc, no havia forma humana d'aconseguir les adhesions i el govern

0: anava baixant aquell percentatge, que no sé si va arribar al 40% de decisions o quan. Bueno. Què vull dir amb això? Que si en aquell cas que semblava que ja venia de sèrie, que era atractiu, no ho era, ostres, podíem haver pres una mica per, en aquest cas, que sí que, evidentment, són molt diferents, perquè estem, hi ha gent que està regant i que veiem que la paraula reg nou no és sinònim de decisions, que podria ser discutat al territori, a tenir dubtes, treballar-los i després ficar-s'hi, no sé.
1: Bueno, però al final també el Segarra-Garrigues va tindre una connotació, i aquests dies de Nadal se n'està parlant bastant, que és el famós tema de les CEPES, de les zones d'especial protecció, que això ha fet reduir les quantitats d'hectàrees que hi havia per poder executar cultius i regar a mínims històrics, se pot dir.
0: La veritat.
1: I clar, al final, de tot se n'ha d'aprendre. Però jo torno a repetir, i el plantejament que fèiem tots quan ens reuníem amb el conseller, de, escolta, fiquem el comptador zero. La gent no acaba de trobar-se a gust amb aquesta proposta. Busquem les millors fórmules tant per adequació com per connexió com per concentració. Al final va tot lligat. Mirem-ho bé. Però bueno, no va poder ser. Bueno, doncs s'ha anat a eleccions. Ha passat el que ha passat.
0: Clar, i dels dubtes i les coses que creieu vosaltres que cal resoldre perquè les votacions siguin favorables, clar, és que tenim molts melons que cadascun d'ells és més gruixut que l'altre i que, per tant, els que són profans amb la matèria, doncs, en el millor dels casos, si hi ha modernització, la sensació que aquest sí tardarà a arribar, atenent, el que ens diuen les enquestes i els estudis sobre què preocupa i les pertinents respostes que esperem de l'administració, com el tema, que dieu, certificat, que l'aigua excedent, doncs, què se'n farà, que ho sapiguem, l'amoblament, quan val, i així un llarg, etcètera, de qüestions. No?
2: Bueno, jo crec que no quedarà alta que donar resposta a tots aquests dubtes. I jo continuo pensant, i ho vaig dir l'altre cop que estava aquí, que no estem tan lluny del que realment la gent espera d'una proposta de modernització. Però, home, com a mínim, hem de poder parlar obertament de tots aquests punts, del preu de l'aigua, de la dotació d'aigua, de la gestió de l'excedent, de la concentració parcel·lària, del preu del mobiliari, donar-hi resposta i després signar-ho i consensuar-ho amb un conveni signat per ambdues parts, que és el que finalment la gent acabarà votant. Llavors, si tots estem d'acord, que crec que també vam estar tots, en què la proposta que ha fet l'administració fins a peu de finca és una proposta bona i acceptable, si tots estem d'acord que el projecte a nivell tècnic és un projecte que és acceptable, l'única cosa que hem de fer és donar resposta a tota la resta d'inquietuds i de dubtes que a totes les assemblees informatives que es van fer a pràcticament totes les col·lectivitats van anar sortint de manera recurrent. Amb la qual cosa, home, jo el que no he pogut entendre és que ningú hagi estat capaç de tenir la cintura suficient com per no atacar-les, com per parar el tema abans i com per no posar-nos fins al punt de que un cop estem a mitges votacions després es vulguem parar perquè veiem que el resultat que surt no ens agrada.
0: Jo vaig a fer una porra, a mi m'agrada tirar-me a la piscina. Amb el cas, per exemple, que apuntava Jaume, és a dir, aquest temor de dir què passa amb l'aigua excedent, i jo li trec fins i tot la paraula excedent, hi ha la possibilitat que sigui derivada cap a altres llocs, i pensem en Barcelona ciutat, on s'ha parlat tantes vegades de transbassaments que li diuen captacions que així fan menys mal a les orelles. Jo el que pronostico, i tant de bo m'equivoqui, és que se sortirà d'alguna manera a dir a més, està clar que això no ho farem. Però allò certificat, signat, és a dir, que s'intentarà fer veure que amb dialèctica això queda desestimat.
2: Però això ja ho han intentat. Però, evidentment,
0: I el meu dubte és, creieu que serà suficient? Perquè jo crec que políticament, amb moltes altres coses, intentaran fer això, però confio en nosaltres que ja això no passarà mai, això...
1: Si no hi hagués hagut les votacions que hi ha hagut, t'ho podria comprar, però jo penso que no. No penso que no per una cosa molt fàcil, perquè avui en dia també la informació és... Avui en dia els whatsapps gairebé són un mitjà de comunicació més. I a la mínima que es detectés qualsevol dubte d'aquestos, t'ho podria fer esclatar. Jo penso que aquí ningú se la jugarà en aquest tema.
2: Jo estic totalment d'acord. I aquest és un tema ja àmpliament debatut. Si no hi ha certes garanties legals perquè això es pugui fer, jo crec que la gent no ho hem d'acceptar mai. I hi ha temes i línies vermelles que no hem de deixar traspassar mai. Abans el Pere ha parlat de la possibilitat que això és una modernització privada. Jo crec que el Canal d'Urgell mai ha d'acceptar una modernització privada amb capital privat. És a dir, el canal és dels regants i l'hem de tirar en mans nosaltres. I després tota aquesta sèrie de dubtes que s'han posat sobre la taula, i entre ells la de la gestió del sobrant, hi ha d'haver les garanties suficients com perquè l'aigua es quedi aquí. Jo crec que una de les coses que també hem de poder fer tots és parlar obertament de tot.
0: Clar.
2: Aquest és un tema molt tabú, i quan alguns cops, inclús amb gent del departament, s'havia posat sobre la taula la possibilitat o l'interès de que es portés aigua a Barcelona, era un tema que dient d'això no se'n pot parlar. Hem de poder parlar de tot si volem arribar a trobar un consens. Quan hi ha temes dels quals pensem que no en podem parlar, doncs jo crec que allà ja tenim un greu problema. Val? Llavors, si realment
0: quan l'administració desconfia, quan d'una cosa no pots parlar,
2: quan una cosa te l'expliquen, doncs tu penses que darrere alguna cosa hi ha a amagar, no? Llavors, el que hem d'entendre, i ha d'entendre l'administració, i ho hem d'entendre tots, i ho hem de tenir clar tots, que el que no podem fer els regants és fer l'esforç que suposa engegar un procés de modernització, pensant que un cop l'haurem fet, continuarem tinguent el sistema tensionat a nivell hídric com l'estem tenint avui, i que a la més mínima sequera que ens torni a vindre, com que l'excedent d'aigua que haurem estalviat ens l'hauran derivat cap a un altre lloc o l'hauran derivat per altres usos que no siguin els agraris o els ramaders, ens tornarem a trobar en què tindrem un rec molt modernitzat, molt xulo, que ens haurà costat un potosí a tots, a l'administració, però també als regants, perquè tampoc podrem regar. Llavors, jo crec que un dels objectius que hem de tenir al modernitzar és que evidentment hem de ser més eficients regants, hem de tindre estalvi d'aigua, però que hem de tenir un sistema de rec o un sistema hídric que no estigui tan tensionat com el tenim actualment, i que no estem sempre al límit de patir una mínima sequera que ens deixi a tots amb propers als números rojos a les nostres explotacions.
0: Doncs no sé si aquest, Jaume, aquest tensionament que esmentaves també explica que amb aquella enquesta que fèieu entre regants del Canal d'Urgell, doncs hi hagués també un altre no taxatiu en aquest cas perquè fa amb una possible fusió amb el Canal Segarra-Garrigues, per la gent que no ho sàpigui. Doncs tot arriba de Rialp, l'aigua, i cada any doncs hi ha aquesta, no sé si dir-li picabaralla, negociació, o com vosaltres vulgueu, doncs sobre quina dotació tindré un regadiu, quina de tindre l'altra, i no sé si una fusió, el que fa por és precisament ja haver de repartir, sí o sí, l'aigua a parts iguals, amb un igual. És això el que explica aquestes reticències de l'enquesta que fèieu vosaltres mateixos?
2: Bé, jo crec que no. Jo crec que les reticències a la fusió amb el Segarra-Garrigues és per la por de que l'aigua del Canal d'Urgell acabi fent cap a Barcelona, mitjançant i a través del Canal Segarra-Garrigues. I la forma de donar viabilitat a aquest canal, que teòricament no té una dotació de rec reconeguda, i de donar-li també viabilitat econòmica, és que hi puguin passar uns metres cúbics d'aigua que reguin les finques de l'Urgell, i a partir d'aquí blanquejar una mica la situació d'aquest canal. Jo crec que aquesta és la reticència que tenen els regants de l'Urgell, i jo penso que per un regant del Canal d'Urgell pensar quin benefici li pot aportar fusionar-se amb el Canal Segarra-Garrigues, quan és un canal amb un preu de l'aigua prohibitiu, és un canal on hi ha unes dotacions de rec que evidentment que no estan, que són molt més baixes que les que tenim a l'Urgell. Recordem que a l'Urgell tenim els 9.000 metres cúbics d'aigua concedits fins a l'any 61, i que bueno, doncs aquesta és una xifra que evidentment hem de mantenir, i per tant la gent en són reticents perquè no hi veuen en què els pot beneficiar el fet de fusionar-se amb aquest canal.
0: Pere.
1: Bé, quan tu intentes mesclar-ho tot sense haver primer de tot pactat amb el sector o en aquest cas amb els regants, et trobes en les situacions que et trobes. Que aquesta aigua sobrant tothom a través del pantà de l'Albaigés acabi donant aigua a diferents conques internes de Tarragona o conquesos de Barcelona, pues, home, és blanc, allò que en diuen els castellans, blanco i en botella, no? Per què? Perquè al final estem parlant que a conques de Tarragona fa falta aigua, les conques internes, tota la conca del Barberà és deficitària d'aigua. Jo al final també molta gent del sector entendria que acabés sent per poder que la gent de la Conca Barberà pugui, però clar, s'ha de ser clar des del començament, que és el que dius, home, escolta, tenim un problema en aquestes conques, necessitem, ara, si aquesta aigua després se desvia cap a l'esquerra, acaba arribant a Barcelona i serveix per emplenar jacuzzis dels hotels de 5 estrelles, això sí que la gent no ho entendrà. Això, la gent no ho entendrà. Altra cosa seria que fos pel sector i que s'arribés amb una entesa entre Canal d'Urgell i Canal Segarra-Garrigues d'aquesta aigua, que aquests diners que tindrien fos repercutit directament al preu de l'aigua d'aquestes dues entitats i que el pagès d'aquí se'n vegués beneficiat. Això seria un altre tema. Però sempre i quan, torno a repetir, fos aigua que fos per cultius.
0: I això que diu el Pere, algú va pensar, no, això no passarà, doncs això ha passat, eh? Recordo a Susqueda, crec que era, sí, a la Costa Brava, que el mateix dia que li deien a un viverista que tenia ja el rec localitzat, és a dir, allò que cada gota, doncs, usada de la forma més acurada possible, doncs el mateix dia que li deien, vostè no pot regar, era quan el govern va dir allò. Recordo que hi havia aquella problemàtica a la sequera que deien, ostres, si no hi ha aigua a les piscines, no vindrà el turisme, s'enfonsarà. I el mateix dia el govern sortia dient, no, hi haurà aigua per les piscines, no hi heu de patir, no? El mateix dia hi anem amb aquell pobre senyor que també entrevistàvem en aquest espai, que no podia regar, tot i haver fet els deures, amb la modernització, eh? Vull dir que aquestes coses ja passen. Clar, també, jo, no sé, què em penseu vosaltres, però penso també que el d'on venim ajuda a ser més desconfiat. Clar, n'han passat moltes al Canal d'Urgell, com ens va gestionar la sequera, si podem, recordarem alguna coseta després. Però recordo, ja que amb unes jornades que es feien de la sequera, la Llotja de Lleida, el teatre, l'Amador Ros, el president del Canal d'Urgell, va dir, parlaven allò del repartiment de l'aigua, que aquest culebrot també és ben divertit de seguir, en plena sequera, de si 20 a 1, 15 a 1, les proporcions d'aigua d'un i altre, i va dir, el que hauríem de fer és fusionar-nos, jo proposaré que ens fusionem. I va dir allà, amb totes les carxofes, imagineu-vos, de la premsa, i res, al cap de 30 segons apareix de fons el president de l'altra banda dels Canals d'Urgell, el Joan Maria Sobé,
1: i tots corren,
0: perdó, del Segarra-Garrigues, i tots corren cap al Josep Maria Jové, el noi de premsa diu, espereu, que l'explico el que han dit. I va dir, va agafar així una mica fora de joc. Clar, jo no sé si la política estratègica d'aigua del país s'ha de fer d'aquesta manera, amb una cosa tan sensible, que hem patit tant, com soltar aquella bomba nuclear allà, en aquell moment que hi ha aquesta batalla per qui pot i en quina quantitat o no regar. No sé, segurament el conveni, com en el de la sequera, perquè també en aquest programa ens hem fet un far quan es va dir que no es podia regar, que s'havia assegurat que sí que regaria, després que no, quan preguntes què passa encara ningú respon. Clar, si tu vens de gestionar així tot plegat, és normal també que després, quan li demanis a la gent que facin coses, que es gastin molts calés, que com ha acreditat el Pere, que per amortitzar això, en els millors dels casos, en països molt joves, doncs han de passar molts anys i per fer les paus i poca cosa més, clar, després no entenc com algú s'endú aquestes sorpreses. Primer cal, una mica el que heu anat dient vosaltres, aquesta, primer, saber què amoïna la gent, què li fa por, aquest diàleg, i després atendre al que digui la gent. Després no sé com alguns es mostren sorpresos de com van les coses.
2: I jo crec que és molt encertada la reflexió que tu fas i que explica una mica també el resultat de les votacions que hi ha hagut. Al final, si tu vas tirant enrere des de la sequera del 23, que pel que es veu ja era una sequera anunciada des de la GEDA pel 22, però que pel que sempre posa aquí no se li va fer el cas necessari, te n'estàs donant compte que tot el que s'ha fet a nivell de gestió està basat en una improvisació contínua. No? I moltes de les coses que tu ara expliques pues en deixen constància. Llavors, què passa? Pues que la gent, jo penso, que ja no creuen i no donen credibilitat als actuals dirigents del canal i que el que, bueno, us ho han reflexat amb el resultat que
0: tu... I no
2: tu
0: pot ser que caiguin abans, perquè jo crec que la situació és molt complicada, és molt insostenible, perquè encara que ho fessin allò que algú penses, ostres, amb llum i taquígraf, ho estan fent perfecte ara, clar, canviar aquesta qüestió de la credibilitat, si amb coses tan gruixudes, amb qualsevol cosa anava a dir, és complicada, però amb coses tan gruixudes, que dius, ostres, per què esteu fent això si tothom diu lo contrari? Com és que no m'atens? Com és que no em contestes? No sé si insisteixo, si ara vosaltres que heu estat molt, molt crítics, fins i tot avaléssiu, ostres, ho estan fent bé, si igualment arrastrarien a la gent a les votacions a donar el seu sí. Però insisteixo, crec que costa molt recuperar la credibilitat. No sé si pot ser que caigui aquesta junta, no? Com ho veieu?
2: Nosaltres pensem que la proposta actual està esgotada, que aquí s'ha de fer un replantejament des de l'inici i que evidentment la credibilitat d'aquesta junta i d'aquests dirigents del canal també ho està, amb el qual la proposta de modernització nova ha d'estar plantejada per un nou equip de govern el desembre de l'any que ve a eleccions. I com a molt tardar en aquell moment crec que hi ha de bon canvi el canal.
0: Desembre ha... del 27?
2: O no, del... O desembre del 26.
0: O sigui, d'aquest any.
2: Perdó, d'aquest any. Clar, que estem en gener, perdona. El desembre del 26 hi ha eleccions al canal i crec que la nova proposta de modernització del canal d'Urgell, que no ha de diferir molt, del que és a dir, jo i continuo dient que la proposta actual té coses bones, que les hem d'aprofitar. El que està ben fet i el que està bé hem de dir que està bé, no tenim per què rebentar-ho tot, però sí que s'han de fer, s'han de portar els matisos i s'han de donar les garanties de les quals abans hem parlat, i penso que ho han de fer una gent amb una capacitat més alta de lideratge de la que actualment hi ha al canal.
1: No, a veure, en aquest moment la proposta que hi havia damunt de la taula ha caigut i, per tant, jo comparteixo el que diu el Jaume, s'ha de buscar les coses que estaven més o menys orientades, però està clar que hi ha d'haver un altre plantejament perquè la gent té voti. O sigui, li donguis un tom amb aquests 70.
0: I està passant, Pere. És a dir, clar, la batacada és forta. Si un sap llegir les dades, doncs... està clar que la gent diu no a moltes coses que hem anat explicant. Però tu creus que l'actual junta entomen el repte o no ho estan fent?
1: No, a veure, jo penso que en aquest moment això ho has de deixar amb stand-by. O sigui, has de donar molt temps. Molt temps no vols... O sigui, a la primavera no pots tornar a fer votar la gent.
0: No, independentment que sigui la primavera o a l'octubre. No, però el no és fruit del que està passant ara, com
1: correcte, val, però te torno a dir el mateix.
0: Que estaran canviant el plantejament.
1: No, o sigui, és que tu ara en aquest moment no el pots canviar. No pots canviar, ja està.
0: Però pots sortir públicament dient, ostres, si veiem, com s'ha demostrat, que la gent li preocupa què passarà amb els excedents d'aigua, doncs nosaltres batallarem, perquè som els vostres representants, amb exigir al govern que sigui així. Això s'ha fet.
1: Però el Jaume t'acaba de dir una cosa, que al desembre hi ha unes eleccions, i per tant estem parlant de que en procés agrari, a partir del mes de febrer, març, Sant Josep, perquè m'entenguis.
0: La feina al camp.
1: La gent té feina. Sí, sí, sí. Has de ensofatar, la gent que tenim fruita, tenim que començar a birbar, etcètera, etcètera. Per tant, ja està. O sigui, fins a l'hivern que ve, a partir del mes de març-abril, les grans decisions agràries, si us hi fixeu, sempre decauen. Des del mes de novembre, febrer, març, tirant llarg Sant Josep. A partir de llavors, la gent que estem en càrrecs i tenim organitzacions, estem en organitzacions, t'has de reunir, però les grans assemblees no es fan mai al mes de juny. Per què? Perquè la gent té feina, o al maig, ni al setembre, ni a l'octubre, perquè la gent està collint, o el juliol o l'agost. Llavors, aquest mes i mig que et queda, dos mesos, tirant llarg, d'aquí Sant Josep, no tens capacitat en aquest moment per fer una proposta totalment diferent a la que tenies fins ara perquè sigui acceptada, perquè els tempos són els que són, les convocatòries són les que són, els terminis són els que són. Per tant, anem a l'hivern que ve. I a l'hivern que ve, tal com ha dit el Jaume, hi ha un procés electoral. Per tant, aquí, qui liderarà aquest nou projecte, si es queda la Junta que hi ha ara, o si hi ha una renovació de Junta, o si hi ha un nou president, o un nou president, serà qui haurà d'encarar des del primer minut. És com, al final, estem parlant d'una cosa de que és una inversió de 1.000 milions d'euros. O sigui, no estem parlant de la xocolata d'un duro, Estem parlant d'una inversió molt important al país, i que afecta moltes persones,
2: I a part de
0: com a històric, recordem que amb aquest finançament singular, parlant d'aquests 4.000, 5.000 milions, com alguns diuen, com una gran cosa, més per Catalunya, per tant, 1.000 milions és una cinquena part del que arribaria, suposadament, d'això extra, perquè la gent s'ubiqui.
2: Sí, però el que us volia dir és que, a part de la importància econòmica que té el projecte, té una importància a nivell social brutal, una afectació a nivell social i a nivell econòmic per tot el territori brutal, i una complexitat molt gran. És a dir, abans parlàvem de concentració parcel·lària, que creiem és imprescindible fer-la per tenir un sector agrari competitiu, però que no és fàcil d'aconseguir-la. Llavors, evidentment, és un projecte que, si el volem tirar endavant, ha d'estar liderat per una sèrie de gent que tinguin credibilitat. I la realitat és que, per vindre d'on venim, i aquí hi sumem doncs, tota la gestió de la sequera i tot el que s'ha anat fent durant tot aquest procés de validació de la proposta de modernització, pensem que la credibilitat dels actuals dirigents del canal està esgotada, que ells se n'haurien de donar compte, que haurien de fer un pas al costat i no passa absolutament res, i que hi hagi gent nova amb més capacitat de lideratge i amb il·lusions renovades amb qui la gent hi puguin confiar que han de ser qui ha d'espenyar aquest projecte.
0: És normal que la gent pensi amb tu o amb els teus, Jaume. Hi sereu amb aquestes votacions?
2: Evidentment. Res evidentment. És a dir, nosaltres hem estat coherents sempre des de que ens vam crear com a plataforma i com a manifest. Hem estat a la vora del canal i tot aquest procés des de la lluita per les ajudes per la sequera i ara, evidentment, durant la proposta de modernització, sent crítics amb el que creiem que ho havíem de ser i també dient el que estava bé de la proposta. Fa poc rato estàvem parlant de que a nivell tècnic i que a nivell econòmic fins a Hidran de Finca pensàvem que era una proposta atractiva i que estava bé. I evidentment, si volem ser coherents amb tot el que hem fet, doncs, evidentment, al moment en què hi hagi eleccions, probablement haurem de posicionar-nos i postular hi algú i ja estem treballant perquè bueno, pues pugui liderar aquest projecte, que creiem que és un repte superimportant.
0: Repte de país, ho diem i ens ho creiem alguns. 4 minutets, i jo volia parlar de moltes més coses. Marxo dels canals. Vaig amb el Pere, perquè sé que el Pere ho controla més, però tu pots dir la teva, Jaume. Possiblement, quan tornem a parlar amb aquest programa, ja tindrem un Mercosur aprovat amb aquest vol allò a correcuita, pràcticament per signar l'acord. També a correcuita, arran de tot plegat, doncs havien aquestes mobilitzacions de revolta amb un món que precisament doncs, està amb aquesta revolta fruit del trumpisme que fa que tot es precipiti i que tot vagi a correcuita. Si tot plegat no fos prou, doncs anem tenint doncs, més ensurts amb malalties ramaderes, en aquest cas dermatosi. Anem a pams. Primer Mercosur. Havia de semblar allò de la manifestació de Brussel·les, que si la Meloni no veia clar, que si el Macron, però això no es frena.
1: Sembla. Bueno, jo és que... Saps allò que quan comença Nadal dius, ostres, dius, tot, diu, la pressió baixa, que va, que no ha baixat cap dia, ni el dia de Nadal, ni el dia de Budi, ni el dia de Reisos. Perquè, bueno, que és la concentració de mobilitzacions de la revolta, tant des de Saja com des de la Unió, hi vam donar suport. Mercosur és un problema de que la gent... Perquè s'entengui. O sigui, tornem enrere a voler tindre produccions agroalimentàries a Europa que aquí fa 40 anys que no es fan. I ficaré un exemple que ningú el fique, però que és el que a mi em té més obsessionat. Clàusules mirall. És impossible que n'hi hagi.
0: És impossible.
1: Que n'hi ha una que amb un govern progressista, i això l'hem dit directament al ministre aquests dies a Brussel·les, és la que fa decaure totes. Baixarem els salaris. I equipararem els salaris a Argentina i a Brasil.
0: Sí, sí.
1: Amb aquesta frase, decauen totes les clàusules mirall, perquè a Argentina i a Brasil, al Brasil val una persona 3,75 euros l'hora per treball, i al Brasil val 4,10. I al darrere no busquis ni Seguretat Social, ni IRPFs, etcètera.
0: Sí, sí.
1: Aquí estem parlant de 9,50 euros l'hora. Aquesta clàusula mirall, després ja tenim el tema dels fitosanitaris, i dels hormones al sector del vacum, etcètera, tot el que vulgueu. Però en aquesta, amb la laboral...
0: Ja estaria.
1: I de cau tota la...
0: Però saps què em temo, Pere? Aquests dies de Nadal, allò de dinars familiars i tal, algunes vegades ha sortit i jo penso, ostres, fico el cas de la meva família, però també amb els amics i amb altres persones de l'entorn, que diu la paraula Mercosur i molta gent no sap de què carai parlem. Primer, Segon, hi havia una xifra que donàvem ja al programa de la setmana passada, que a mi em va fer bau molt, i ho parlava directament amb el meu germà, i diem, Fran, jo crec que això deu ser una mica així. Que sortia un alt càrrec del govern estatal que deia que tenien estudis que demostrava que el 60% de la població espanyola està convençuda, creuen, estan això, convençuts de que el 60% que la carn que es produeix aquí, Catalunya, Espanya, Europa, doncs aporta hormones de creixement i coses d'aquestes. Clar, com li hem de demanar que compri la carn d'aquí que té més qualitat i que és més cara? Si coses com aquestes no les saben. Clar, llavors, la guerra dona la sensació que pugui ser inútil i que el relat el tinguem perdut, perquè o no hem sabut entre tots fer la feina del relat, o ja ha interessat que no es conegui, però que el drama serà molt greu, perquè ni saben què és Mercosur, ni què implica, ara parlaràs d'aquests drets laborals, però si ja tothom es pensa que aquí el 60% pensen, estan convençuts, que aquí s'hormona la carn per creixement a Europa, què hem de vendre?
1: És la ignorància més gran que hi pugui haver, perquè a més...
0: Però això no és culpa del 60% de la gent, perquè si fos uns quants dies, pues mira, és que és algo estructural.
1: També et dic una cosa.
0: De tots.
1: Les enquestes que fa el govern, si vol aprovar una cosa, són com les del CIS, que et fa i pujar, et fa i baixar, depenent de si m'estàs aprovant les lleis.
0: Però clar, això no juga al seu favor, perquè no és responsable.
1: No, però al final ells el que estan pretenent, i aquí en casa, jo penso que... El ministre Planas no és un tio ruc, vull dir que és un tio que en sap. Veient tot el que hi ha, o sigui, primer... han acotat els plaços. O sigui, la reunió del 12 de l'aprovació a Paraguai per part de la von der Leyen no estava prevista. Anar el cap de setmana del 18.
0: Sí.
1: Veient el que va passar... O sigui, tot ho canvia a Venezuela. O sigui, al moment que Trump agafa Maduro, automàticament ells convoquen una reunió pel dia 7 de reunió de ministres, convoquen una reunió dels comenges europeus que són els que certifiquen la validació de l'acord pel dia 9, i ella se'n va el dia 12 allà. O sigui, el 18 de desembre, us ho dic perquè nosaltres estàvem allí físicament, la idea que això anava era a l'última setmana de gener i com a molt aviat l'aprovació definitiva a finals del mes de març. Però Trump, que és molt hàbil i sap jugar, i sobretot amb els europeus, mos dona 25 toms, a la política europea, ho canvia tot.
0: Sí, sí. I Pere, amb 30 segons, és que, clar, a mi m'ha semblat frapant, és que tenia moltes més notícies aquesta setmana, però el nou cas que coneixíem aquest dimecres 7 de gener, que es detectava un nou focus de dermatosi nodular en una granja de l'Alt Empordà, on havia l'epicentre. Clar, a mi m'ha frapat ja dues coses. La primera, la que més, que dius, és una zona que es va vacunar perquè era l'epicentre, en què es va immobilitzar el bestiar, en què tothom hi estava super a sobre a l'octubre, que no tenim l'últim cas des del 24 d'octubre, i que ens diuen que, bueno, era un ramadem extensiu, és a dir, animals alliberats per a gent que no tingui d'aquesta terminologia, és a dir, no tancats en una granja, i que un d'aquells que no es va poder arroplegar a l'hora de la vacunació, doncs és el que ha donat com a positiu. Clar, jo no sé si és culpa del ramader, però de l'administració, de ben segur, perquè, ostres, després tant parlar del control d'animal a animal que tenim, ostres, tot allò supercontrolat, i no hem controlat que amb alguns animals no els hem vacunat. I a més això suposa buidatge sanitari, és a dir, que tots els animals, vacunats o no, doncs hagin de ser sacrificats. No sé, em va semblar, un, terrible, i dos, que això ja és biologia i tota la pesca, però també se'ns deia que el fred ajudaria a matar aquest bitxo, que era un aliat nostre, i per això un estava més tranquil de que a l'octubre, bueno, va començar a arribar el fred, que si arribava, que no s'arribava, però si una cosa feta aquests dies ha sigut fred.
1: Bueno, però és que tampoc saps el moment que s'infecte.
0: Això, clar.
1: I portàvem dues setmanes de que no hi havia un hivern contemplat. I després una altra cosa, que és que tenim la dermatosis, tenim la PPA, tenim la grip aviar... Per tant...
0: Va fer taula del senglar, no en podrem parlar.
1: No en podem parlar, però és igual, en parlarem. Això l'únic que vol dir és de que sembla com si es vulguin matar els nostres animals per portar-los de fora.
0: Ras i curt, agraeixo, Pere. Sé que donem molt, per molt més, però no tenim avui precisament més temps. Sí, per agrair-li tant al Jaume com al Pere, doncs, a aquesta llarga conversa seguirem parlant, perquè tots els temes que hem abordat són estratègics de país, i si en aquest programa sempre parlem d'agricultura i ramaderia, doncs encara més del que considerem que és estratègic. Moltes gràcies als dos.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Vols conèixer el gener? Mira l'Ametller.
4: Música.
0: Doncs fins aquí la rara d'aquesta setmana, i ja avancem que el vinent estarà centrat en el món de l'oli, i és que, com és la tradició en aquest espai, farem programa des de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. Us ha parlat Francesc Balanyà. Bona setmana.
4: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'ahir a la tarda, que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'Aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I és moment ara per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que una altra vegada ha de portar un temps molt tranquil. Només aquest matí alguns núvols poc importants cap a la Costa Daurada i un ambient que ha despertat un palet menys fresquet que no pas al matí del dissabte. En qualsevol cas, s'ha dormit prou bé, però déu-n'hi-do a aquesta tarda la calorada que tornarem a tenir, sobretot a Ponent, a l'Ebre, al prelitoral de Barcelona i l'interior de Girona, de 32 a 35 graus. Aquesta tarda algunes nuvolades al Pirineu que no desembocaran en tempesta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Doncs sí, continuarem pendents. Mentrestant, Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost d'una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que a la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït afluència als restaurants. I en esports, en futbol, expliquem que el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano, al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. I el Barça, a més, ja coneix el calendari de la fase de Lliga de la Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també a casa contra el Como.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta la porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
9: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat.

0: escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta passada tarda que va obligar a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que va deixar 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident es va produir quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori amb força a l'aldea va entrar a l'AP7 en direcció contrària i va topar contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori amb força i està en custòdia a l'hospital. El segon està acusat de desobediència i robatori amb força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècord de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi solar del 12 d'agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%. A la Costa Brava l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. I també us expliquem que una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa al síndic de Greuges per l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons l'escrit presentat, els fets van passar el 24 d'agost, quan dos vigilants municipals es van presentar a la cala suposadament arran de la queixa d'un altre banyista i li van dir que la pràctica de nudisme estava prohibida. Com que no duia documentació, els vigilants la van acompanyar fins al seu domicili i posteriorment hi van anar una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La Federació Naturista Nudista de Catalunya assegura que també presentarà una queixa al síndic de Greuges i una altra davant l'Ajuntament del Port de la Selva. I finalment, en cultura, el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 49a edició de l'Aquelarre, que ha reunit milers de persones a Cal Racó en una nit de commemoració del mil·lenari de Cervera. L'esdeveniment ha barrejat història, foc i esoterisme amb una posada en escena que ha representat el viatge simbòlic de com el poder absolut i la tirania van consumir el rei Borbó.
2: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
1: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 del matí i hi ha dos trens aturats en aquest tram. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Ens ho explica des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Gràcies, Manel. I en plana política, Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. Ho ha dit en una entrevista al periòdico publicada aquest mateix diumenge i a les portes d'una nova vaga dels docents i el primer dia de curs. Illa, a més, demana una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que també expressa el seu suport a la consellera Esteu Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I també us expliquem que Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatger aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més del preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi del 12 d'agost ha estat un dels elements més destacats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Com ja us hem anunciat, avui dediquem el programa a la recent reposició de Sunset Boulevard a Londres, on es va representar des de setembre de 2023 fins gener de 2024. El mateix muntatge dirigit per Jamie Lloyd i produït per Andrew Lloyd Webber, el compositor del musical, es va estrenar a Broadway el passat octubre, on segueix representant-se.

0: come to get your knife back. It's still there, right between my shoulder blades.
1: Sunset Boulevard té com protagonista Norma Desmond, una actriu de cinema mut que no accepta que ja en el sonor no tingui cabuda. El personatge ha estat interpretat per les més importants actrius, Patti LuPone, Glenn Close, Ellen Page, Petula Clark o Rita Moreno, entre altres. Diguem que la majoria d'actrius de més de 50 anys han personificat Norma Desmond. En el present enregistrament que us estem oferint és Nicola Scherzinger, de 46 anys, que interpreta la veterana actriu. Com podeu comprovar, Nicole Scherzinger té una veu espectacular i és una excel·lent actriu, però el meu paper em sembla massa jove pel personatge. Escoltem-la amb el tema With a Look, on reivindica que en pantalla, amb una sola mirada, amb un gest, en té prou per expressar els seus sentiments.

0: Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Us estem oferint l'enregistrament del musical Sunset Boulevard en la recent reposició a Londres. Actualment, i amb la mateixa protagonista, Nicole Scherzinger, es representa a Broadway. Escoltem la part final del primer acte, quan Norma Desmond reclama l'atenció del seu jove amant i l'obliga a celebrar amb ella la festa de Cap d'Any.

Amigues, amics, fins aquí el primer acte de Sunset Boulevard en la recent versió presentada a Londres i actualment a Broadway. En un proper programa us oferirem el segon acte. Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, agraïm que ens feu costat i que seguiu amb nosaltres la porta de l'escenari.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat al voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i també un trenave entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico, publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que expressa el seu suport a la consellera Esteuni Ubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I, d'altra banda, les obres del Macropou de la línia L9-10 Nord encara en la segona fase i la seva recta final. Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, els treballs deixaran sense servei de metro entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, segons informa TMB. El metro torna a presentar-se com l'alternativa més eficient al tall, amb l'enllaç a l'L1 a Fondo i l'L2 a Gorg. Així mateix, la línia regular de bus H8 recorre el tram afectat. En paral·lel, TMB ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que recorre el tram afectat, amb un interval d'entre 6 i 11 minuts per als dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. El servei està obert per 4 vehicles, els feiners i 2 dissabtes festius. I en esports, en futbol, el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: Empieza la fiesta.
4: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
5: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
6: Tony.
2: Funky Radio Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de Sagrera amb una trentena de persones, i un AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt, al Gironès. Els fets han passat cap a les 8 del vespre després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos. Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. I anem ara amb una informació de servei, i és que el bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. Arran d'aquesta situació s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís. I Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que a més expressa el seu suport a la consellera Esther Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: My family is trapped 240 floors in the air.

0: Population.
1: Todos dependemos de ti.
2: Pues la gente siempre se apunta a la fiesta. Bueno, sí, porque la verdad, como hago poco música, hombre, yo soy como soy, así, ¿no?
3: Yo debo ser DJ. Okay.
0: Funky Radio Show. Pues si no me despido hoy con este tema, reviento. Es una pena por los Whispers, que se han quedado ahí un poquito cojos con el And the Beat Goes On. Y para la despedida, Sylvester, Don't Stop. Humanoides peludos, ser felices con música. Los saludos de Tony Molechon al frente de Funky Transmedio. Gracias por haber estado ahí. Hasta pronto.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos convois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I anem ara fins a Vilafranca del Penedès, on aquest diumenge celebra una de les diades castelleres més esperades de l'any, Sant Fèlix, que reuneix quatre de les grans colles del país, amb un programa de màxims ple de castells de gama extra premium. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bon dia.
6: Hola, bon dia. La jornada ha començat fa uns 3/4 d'hora i ja ha viscut dos gama extra descarregats. La Diada de Sant Fèlix s'ha iniciat, però avui d'una manera especial. Ha estat amb un acte d'homenatge al membre dels castellers de Vilafranca, Manel Luguet Gatsby, que ha traspassat recentment. Les quatre colles han plantat un pilar de 5 de comiat cadascuna, un pilar que ha pujat sense gralles i amb un silenci que la plaça ha trencat en aplaudiments un cop els enxanetes han alçat l'aleta. Tot seguit, quan passaven 5 minuts de 12:45 del migdia, la colla Vella de Valls ha començat la jornada alçant el 4/9 net, un castell que aquesta temporada han demostrat el tenen a la perfecció i efectivament ha estat així també perquè avui l'han descarregat fent que semblés una cosa senzilla. I acte seguit, la colla Jove de Tarragona ha plantat fa uns instants només la primera ronda també el 5/9 en folre, el primer, doncs, gama extra d'aquesta colla tarragonina en aquesta diada. Ara serà el torn dels castellers de Vilafranca, que anuncien també que volen tirar endavant amb el 3/10 en folre i manilles, i, per tant, una altra gama extra que se sumarà en aquesta diada si s'aconsegueix descarregar.
5: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també expliquem que un jove de 16 anys va mort atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de Llovinetes. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
12: Estàs escoltant

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els va portar a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Sí.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu, que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes, els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de mems i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos tot l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Todos duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Keisio. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
2: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla, ja. A Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o, com a mínim, durant bona part del segle XX, dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut, sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas, I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució, perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
7: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una forta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Més que por, ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. De fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... No tots són grans obres d'art, ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també hi ha moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important, i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te, que tenim aquestes peces i que són dipòsits, i per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha una al Manac, sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn i llavors... perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un soci, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, en el seu context no les van poder reclamar, tot i que la intenció era estar documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser. També reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació... un rescabalament vinculat al colonialisme,

0: els nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós, això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé, perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
1: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
2: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats amb els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat de benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no?, i les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem...

0: amb aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important, que ho, que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, però dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons, o fons molt concrets, o, bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
1: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
4: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
4: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
5: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
4: I a quina intempèrie ens has portat?
5: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
4: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
5: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
4: I a més al Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu sí, com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
5: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils. Per tant, és un lloc de pas, un lloc de pas per molts motius. Hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
4: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
5: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
4: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que és el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, suposo que amb la capella, no?, també.
5: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit. I aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
4: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
5: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
4: Hi ha qui diu que els cementiris són terra sagrada.
5: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
4: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
5: sí,
4: en relació?
5: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
4: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
5: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
4: Acostumen a ser cementiris.
5: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer de, com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre... de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i, doncs, és molt, molt reconfortant.
4: Doncs, escolta, ens quedem per aquí, fem... un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt. on contrasta molt aquest silenci, la sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
5: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
4: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
5: Ah, sí, sí. Això sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
4: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
5: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
4: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin Rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
4: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin Rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
2: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix. Perquè, vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
4: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
2: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest per què una explicació sobre la víctima, no? Doncs o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un per què que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
4: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
2: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
4: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí. No? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
2: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi, el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal doncs s'infiltrin en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
4: Abans que... Perdona.
2: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
4: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
2: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema, justament. El tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no? I ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament. I participar-hi.
4: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
2: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
4: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
2: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia i amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, doncs, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
4: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última, també, recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
6: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per a Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
7: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa.
0: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llominetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a l'infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
0: I, mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que es un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos ha parecido más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
0: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances es deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol, com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
2: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
2: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatgers al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
0: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
2: però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
12: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
13: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
12: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
13: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
12: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada ha estat tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025, i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
0: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
2: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de Bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
14: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
15: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
16: M'ha sortit l'oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi m'encanta, perquè sempre volen millor.
0: Et deixo aquí inesperada, d'acord?
14: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
2: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Això ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cluenda.
17: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
18: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pas a les rodes.
17: La cluenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
19: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura. i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests 3 dies de festival ens preguntem de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
17: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
0: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
2: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
20: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb 4 castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels Castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots 4 castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La Colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
0: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la miradatge posada en el futur.
2: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins del calendari cultural gironí. Tarauja de Girona, Xavier Morlans.
0: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però sí podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
2: Durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
21: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Kim Mandado i el ritme reggae d'Ice Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb 2 dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. 3 dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de Cluenda a la Rambla.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
2: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
0: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
2: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
2: L'entrenador blanquiblau Manolo González lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
22: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho va fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, és, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
2: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
22: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
0: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
2: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
3: Cruel, però sincerament merescut. S'ha creu dir-ho i ja ho he dit a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens d'equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i en una BPM ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
0: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta primera federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases...
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
23: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
24: Caem a la Rambla, 54.
25: Fes la diferent aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
24: Alegria.
25: Vinga, va, som-hi.
24: Dai, dai, gico.
26: Què podem dir més?
24: És que no sé de què se tracta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
1: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineres. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments

0: de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
1: Hi ha dos combois afectats que són una van entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
2: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
4: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
5: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
0: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un 1 milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
1: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i als principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, el final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades, cada cop més curtes, marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
1: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
6: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
1: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
7: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
0: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
1: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
9: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta, al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure els propers anys una miqueta estar a sobre.
8: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: I ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
1: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
10: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llumineta.
1: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
1: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris, i és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat, i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
0: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord, que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
1: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
11: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
12: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc a poc perquè se sentís més calmada.
13: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi m'encanta, perquè sempre volen el millor.
11: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
0: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
1: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
0: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart, amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte, celebrat a la platja de Portbó, aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua, o va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
14: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
15: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure. i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, a l'acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
14: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladasau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
16: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimarà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. O sigui, gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
14: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
1: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
18: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat 2 gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyola, la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
1: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
19: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per rendir nosaltres els 3 punts, que és el que volem.
0: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada, la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de 2 empats fora de casa contra 2 candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs. 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
0: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
1: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 9:45. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
2: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per 6a temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21, abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove, on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i la importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
21: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebel·lia i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
2: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Camposolinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
1: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
22: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
0: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro Gallec per 77-96.
1: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
23: Són una mica diferents per l'absència de tants jugadors en les finestres, la mala notícia de les lesions. Penso que el que demanem als entrenadors que és esforç i lluita, ho han fet i ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt content.
1: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
0: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGa Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
1: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del CatGa, en declaracions a Sport 3.
24: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Catalunya y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de los jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si se despista un segundo, el equipo llega.
25: Bueno, ho hem tingut. Al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables. Llavors, realment, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova, ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però, hòstia...
0: I fins aquí les notícies en xarxa.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
28: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda des d'aquest dematí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de 10 minuts que faltaven per les 9 a la zona de Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació d'aquesta catenària per part del personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona afronta l'operació tornada a finals d'agost en 4.421 operacions comercials programades per aquest divendres i fins dilluns, un 2,2% més que les de l'any passat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada avui mateix diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport per la consellera d'Educació, Esther Niubó. Illa ha assegurat que el govern té la voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i no es poden demanar impossibles. I una notícia una mica més trista, i és que un jove de 16 anys va morir atropellat ahir dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, quan un cotxe que va fugir dels llocs dels fets, segons ha informat la policia local. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de quan havien passat 5 minuts de les 12 al carrer 11, al barri de Llominetes. Segons les primeres informacions, el turisme circulava a gran velocitat i va atropellar mortalment el noi, que va continuar la seva marxa i va acabar impactant amb un arbre i un pal de la llum. De retruc, dues persones més van patir ferides. L'infractor va abandonar el cotxe i després de l'accident va ser localitzat i detingut a casa seva. I en mobilitat, les obres del macropou de l'L9 i l'L10 Nord entren aquesta setmana en la seva segona fase. A partir de demà dilluns 31 d'agost i fins al 6 de setembre, el tram entre la Sagrera i el Bon Pastor quedarà sense servei de metro, una afectació que TMB compensarà amb alternatives de transport. Els usuaris podran utilitzar l'enllaç amb l'L1 a Fondo o l'L2 a Gorg, així com la línia regular d'autobús a 8. A més, TMB habilitarà un servei especial d'autobusos substitutori, amb freqüències entre 6 i 11 minuts els dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. La nit de dissabte a diumenge el servei funcionarà durant tota la nit. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El primer equip femení de l'AVE Premià es prepara per l'inici de la pretemporada de bàsquet 2026-2027, que tindrà lloc la setmana vinent amb els primers entrenaments de l'equip. L'entrenador Xavi Expósito parla de com veu aquest inici de la pretemporada i les seves expectatives de l'equip.
4: La idea és ser un equip amb molt de ritme, agressiu defensivament, un equip que vulgui córrer, jugar amb molta mobilitat i sobretot dinamisme en atac. I amb moltes ganes de que comenci la competició.
3: La plantilla de moment està plena de renovacions i només un nou fitxatge.
2: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El Museu Romà de Premià de Mar es prepara per tot un mes d'agost ple d'activitats. Sense anar més lluny, aquest diumenge en podrem viure una relacionada amb l'arqueologia. Nosaltres ens hem apropat per conèixer en què consistirà i, sobretot, què és el que amaga el subsòl de Premià de Mar. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Monfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrerons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'espai Ferrerons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre, així que, que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan les va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
3: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part estan connectats amb una xarxa, i tots els arqueòlegs ens coneixem i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que, que sí.
1: Per tant, bueno, hi ha vincle.
3: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut. Però bé, a poc a poc doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs, han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat, això. És a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment sí, sí. I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
3: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, eh? M'he connectat, i clar, i busques i trobes, no? Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us ho vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que això és una rara avis, no es troba, perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
3: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
3: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
3: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs, rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
3: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil,
4: Molt
2: Sí,
4: bé.
2: que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya i els visitants doncs, podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, eh? Tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs, preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
3: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme,
1: sí, sí. Maresme,
2: si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts.
3: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: gràcies.
3: Moltes gràcies
1: per
3: aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: gràcies,
3: setmana.
1: Gràcies, Ariadna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
1: Premià Mèdia. Informació. Suena el

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: La tornada a l'escola està molt a prop i hi ha un recurs que molts pocs coneixen, el Val Escolar. Nosaltres avui te'l presentem perquè el puguis fer servir. Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest Val Escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
2: Molt bé, molt bon dia.
1: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del Val Escolar?
2: Vale, doncs el Val Escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
1: Uh-huh.
2: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar material escolar, llibres, sobretot.
1: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
2: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
1: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
2: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem, que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara. Mm-hmm.
1: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
2: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
1: Molt bé.
2: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
1: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
2: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
1: puja una mica.
2: Però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o...
1: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
2: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
2: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
2: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
1: Sí.
2: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no, això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser la Bacus o el Corte Inglés,

0: Estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També, perquè ofereixen regals a canvi
1: de fer
0: de que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I, a més, segurament per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
0: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer, donem vida al poble i ajudem a les petites botigues, com pot ser o Premià Festa o el Vapor Vell o la Carbonell o qualsevol
1: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
0: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
1: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
0: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè a aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, i moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
1: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes també?
0: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també als més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda. Sí.
1: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participa també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
0: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen: Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi, i després venen els pares a buscar-la, o no.
1: O no, però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també, que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
0: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
1: Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
0: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu. També hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, s'està notant molt això i ens està fent molt de mal.
1: Molt bé. Sí. I què podeu fer als comerços per intentar d'alguna manera frenar això? Suposo que també les eines són molt limitades, més que demanar a la gent que vingui al comerç local.
0: O sigui, sí, que confien en les botigues petites del poble, que si hi ha alguna cosa que volen i que ens ho diguin, que ens diguin: no, mira, no porteu això, porteu allò, perquè ens agrada més. Sé que és molt difícil que un comerç petit tingui de tot, però nosaltres sempre ho diem: si no ho tenim, ja ho buscarem.
1: Clar.
0: I animar això, que vinguin, veniu a comprar al comerç de Premià.
1: Això et de fer venir a comprar al comerç de Premià de Mar, no esperar-se que comenci el curs, per tant, avançar-se tot el que puguin, no? Suposo que a la gent també li costa, quan està de vacances, estan de vacances del 100%, no? I costa recuperar la rutina, i també es nota aquesta calor, però vosaltres esteu oberts tots els dies, eh?
0: Sí, tots els dies, bueno, menys el diumenge, de 10 a 1 i mitja i de 5 i mitja ara a l'estiu fins a les 8 i mitja.
1: Molt bé, sí. Molt bé. Doncs que aprofiti la gent per veure-ho i a més també que aprofiti la proximitat que dèiem, no? Per poder preguntar, per poder parlar amb vosaltres, perquè els assessoreu també.
0: Sí, sí, que nosaltres, per exemple, fem això, no? Mira, tinc un val de 30 euros, però no me'l vull gastar tot. Doncs ves al Vapor Bay, que necessitaràs segurament un llibre que te'l demanaran a l'escola. O sigui, fem, ens ajudem entre
1: vosaltres.
0: Comerços, sí.
1: Molt bé, que això és important també, la suma aquesta, no? De, sí. Dels comerços i que feu comunitat també entre vosaltres, no? Sí. Molt bé. Doncs, Susana, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver compartit aquesta estona i que vagi molt bé aquest bar escolar i que la gent s'animi a venir a comprar i a gaudir també d'aquest recurs.
0: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova convocatòria de la marxa de torxes per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Serà el segon any, després de la recuperació de l'acte, que Jovent República i Esquerra Republicana impulsin aquesta marxa. El 10 de setembre, sota el lema Premià no calla, encén la llengua, la celebració començarà amb un sopar de carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda a partir de 6:45 de la tarda. A partir de 9:45 del vespre. Seran 2 hores i a partir de 10:45 de la nit iniciarà aquesta marxa de torxes, una caminada que recorrerà diferents carrers premianencs passant per la plaça 1 d'Octubre fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes acabarà a l'Ajuntament, on es llegiran diferents parlaments de les entitats que organitzen aquest acte.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
8: ¡Ahora!
9: ¿Qué vas a hacer?
10: ¡Recargar!
11: ¡Torpedo!
10: Es genial tenerte de vuelta.
12: Me la sudan.
10: Están tirados.
13: Funky Radio Show.
14: ¿Qué coño es esto?
15: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per demà dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca d'atenció elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat la alerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plana internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consulat al Nepal, juntament amb el consulat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al país. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 40a edició de la Calarre, que ha reunit a milers de persones a Cal Redó. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: 450 quilos de pólvora cremen aquests dies a l'Aquelarre i la seva màxima exposició ha estat la nit d'aquest dissabte amb l'encesa de la universitat, la invocació i l'escorreguda. Enguany, el mil·lenari de Cervera té un gran pes, però sobretot el record de Felip V, convertit en el seu deliri animal en el mascle cabró que, junt amb la figura femenina de Lilith, han clos l'escorreguda aquesta matinada. L'Aquelarre encara continua aquest diumenge amb la Fira del Gran Boc i diverses xerrades sobre el món màgic.
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Nova edició del Poeta sota la Lluna a Can Ballarià, a Premià de Dalt, que aquest divendres celebrarà la 11a edició, sent una de les cites culturals més singulars i consolidades de finals d'estiu. La proposta combinarà poesia, música i actuacions especials amb la participació de les poetesses Dolors Coll i Mireia Calafell, dues veus contemporànies que celebraran la paraula i la creació literària. A més, la nit inclourà també la música del pianista Antoni Bujosa i la veu de Pau de Bon, cantant del grup Antònia Font. Ells, amb el poeta Pere Suau, han creat una proposta que uneix poesia, música i recitació. L'onzena edició del Poeta sota la Lluna començarà divendres a les 9 de la nit amb entrada gratuïta.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bingo musical, botifarrada, màgia, DJ, no faltarà de res a la festa del barri del Gas. Avui ens hi hem apropat per conèixer tots els detalls.
2: I aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només els barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
3: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas.
2: Aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
3: Sí, a veure, a veure.
2: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Baldic i el Joan García, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
2: I bon dia, Joan.
5: Bon dia.
2: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitja ens deia ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri, Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
5: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí ja, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
2: De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
5: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren. I precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre'n aquí per manipular-les, entenc, no? Bueno.
2: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del barri del Gas, que em dèieu fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica què passarà aquest cap de setmana aquí al barri.
4: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit farem l'u del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
5: Molt bé.
4: I ja el diumenge farem el fi de festes amb barca de mitjana.
2: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament. Aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns? Perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
4: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Richard, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
2: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit. Això a poc ho aneu recuperant.
5: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, és molt variat, i la gent però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
2: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells en aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, això que estem aprofitant.
3: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar el tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
4: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
2: Molt bé. El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi, eh?
4: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies. I sí, n'hi haurà, el Capibara dona un pastís, el Pizzoria dona una pizza XXXL amb un Lambrusco. Hi ha molts premis i bastant bons.
3: És això, el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides. Això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
2: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit, que ja recordaves aquestes festes, és que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
5: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar, pensa que de la Gran Via no existia. D'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble, perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni diguem discoteques, no havia... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... Era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
2: Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
4: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la festa del gas. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
2: Sí, eh?
4: Sí.
2: Molt bé.
4: Pensem que sí.
2: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
5: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
2: Bé. Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
3: Bueno, que no és que anem bé de temps, però... No és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
2: Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la fàbrica del gas o la plaça del gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
4: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí, amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
2: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
3: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
2: Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La fàbrica del gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis, per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum sí, i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables, per tant, es cobreix una mica totes les necessitats i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya. Per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també doncs al vostre barri quan passen coses com aquesta.
4: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Mm-hmm. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
2: Molt bé. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu acabant de fer aquests preparatius finals, perquè ara, Núria, mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan. Per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Montse.
4: Moltes gràcies.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Universental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
3: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a l'Universental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
4: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
3: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
4: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
3: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
4: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta, no, no

0: una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
1: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
2: Ets molt optimista, doncs, Manel.
1: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
0: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però pel que sigui a l'hivern, doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
3: Molt bé.
1: Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
2: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta, molta intensitat de treballs aquests dies?
0: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
2: Molt bé.
1: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
0: Sí. Nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
1: Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria, digues.
2: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
0: Sí, el que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues, ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
2: Sí.
0: Jo el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
1: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
0: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
1: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
2: Tot es pot fer. No, ens hem
1: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més.
0: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és,

0: és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita dos cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent amb, que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
1: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
0: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
1: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
0: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
2: Una pregunta friqui.
1: Sí?
2: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
1: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
0: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
2: sí.
0: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
2: Ah, mira.
1: Molt bé, paciència. Deixar que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Dental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Proposta d'activitats per descobrir el Museu Romà i el passat històric de Premià de Mar. Des del mateix museu han preparat diferents activitats per gaudir del mes de setembre amb tres propostes que ens conviden a descobrir un patrimoni únic. El diumenge 6 de setembre hi haurà visites immersives totalment gratuïtes coincidint amb el primer diumenge de mes. Aprofitant també la Diada Nacional de Catalunya, el divendres dia 11 es farà una jornada de portes obertes sense reserva prèvia des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. I una altra proposta serà un taller familiar per fer un amulet romà. Serà diumenge 13 de setembre al migdia i per fer-lo cal reservar una plaça al web del museu. En aquest taller descobrirà el poder d'aquests amulets màgics a l'època romana. El preu del taller és de 4 euros per persona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe està ubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'han habilitat autobusos. Adif confia poder restablir l'atenció a mitja tarda i hi ha viatgers que, per exemple, van cap a França, com és la Mariana, que han patit demores en el seu tren. Escoltem-la.
2: Está demorado, sí. Solamente han informado eso, que no se sabe cuándo vamos a entrar. Solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també pel que fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. A balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I a Cultura, Llafranc, al Baix Empordà, ha estrenat una nova geganta durant la seva festa major. Així s'ha recuperat una tradició documentada des d'inicis del segle XX. Ho ha confeccionat el taller clar de la Casa de la Selva al Gironès. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: El projecte neix d'una investigació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell que ha documentat la presència de gegants i capgrossos a les festes de Santa Rosa de Llafranc des de, com a mínim, l'any 1904. Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera.
4: Nosaltres no sabem si eren reis o si eren comtes o pagesos. No sabem quina forma tenien, però la nostra intenció no és recuperar exactament com eren. La nostra intenció és recuperar el fet geganter, que era una activitat cultural central de les festes de...
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superior a les que són habituals per l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a la guait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quant dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí,
1: que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: O una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no? En comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I no? Allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi personalment el primer que em ve de gust és fer una dutxa, no?
2: Ficar-te la dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia dos, doncs prenem dos. Inclús si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors
2: sí,
1: ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tant nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar. Allò, tots aquests espais, i perquè evidentment anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol, que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, ¿vale? Uh-huh. Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: sí.
1: No?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. És més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí. Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més, també? Portar un ventall, per exemple, també, sí. Vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars,
1: no?
2: Exacte. Posar-nos sempre protecció, ¿vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, ¿vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí? Normalment o sempre posa física o mineral, sí. Vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol component pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no?, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, doncs representa que és el temps, no?, que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. Uh-huh. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell, i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Mm-hmm. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o sí. Piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per a aquelles per la gent, no?, gran, no?, que tingui, sí, molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
1: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa, sí,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor. Vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil, perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta. Vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem, sí, quan anem pel carrer. Pues aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, pues, li parles i sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit.
1: O de somnolència, fins i tot,
2: sí,
1: no?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no?, o treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica, vale, per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale, perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale, aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
2: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, digue'm. Això que deies, allò, per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
2: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola, un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no? Sí. Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat. Sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta al tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Mm-hmm. Sí, sí.
1: És a dir que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar també. Aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
2: sí,
1: perquè la reacció del cos no, vaja, li provoqui això, no?
2: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual. I podem tenir simplement pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament doncs, gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
2: També, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
2: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes, eh? I després... No hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
2: No us espanteu, no? Si ho feu això.
1: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
2: Sí, sí que ho podeu fer i de fet, bueno, pues, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any pues, està sent dur.
1: Sí, sí. Una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no?, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem, així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
2: Home, realment, nosaltres el que diem des de l'ambulatori...
1: Ens hem de moure, això ho tenim clar.
2: És que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos. Si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir, doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus, més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intentar que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
1: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix. No? Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre aquesta temperatura.
2: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte. Però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
1: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries, sí, és aquesta, no?,
2: sí, sí,
1: dels consells de calor.
2: Pues gairebé un mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
1: Sensibilitzats, sí, sí, amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
2: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
1: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer...
2: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
1: Directament, sí.
2: Sí. Bé, hem de tenir en compte, doncs, això, no?, que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
1: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
2: sí,
1: no? Paciència.
2: És el que toca, sí.
1: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ja sabem, hidratació, ombra i climatització, tot el possible. Que vagi,
2: sí,
1: molt bé. Bon estiu.
2: Igualment, bon estiu. Un plaer.
1: Adéu-siau.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superior a les que són habituals per l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté. D'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quant dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot doncs, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí,
1: que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. Si no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
2: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no? En comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica. L'avaria s'ha produït a les 9 del matí a la zona de la Sagrera per una caiguda de tensió a la catenària. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'ha habilitat autobusos. Aquest és el cas de l'Alexis.
5: Quiero ir a París esta noche. Nuestro tren ha sido cancelado y no tenemos soluciones para ir a París o en Francia. Estamos buscando para soluciones, pero quizás hay una porque mi amigo debemos ir.
4: Adif continúa confiant en que podrà restablir l'atenció a mitja tarda. I també en transports, un macrocontrol de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions amb l'objectiu de reduir la seva accidentalitat. El balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i descans, 37 per infraccions de transport i trànsit, un conductor per conduir sota els efectes de les drogues, un per excés de velocitat i fins a 34 actes a la inspecció de treball. També un apunt de trànsit. A la C-17 hi ha un carril tallat a la Llagostera en sentit Vic per un accident. Hi ha diverses carreteres, hi ha congestions i aturades per la quantitat de cotxes que aquest cap de setmana estan en l'operació tornada i arribada de vacances. I ara també busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Lluís Mí.
6: Bona tarda, un cap de setmana ben plàcid i sobretot calorós una altra vegada aquest diumenge. Hem tornat a arribar als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Ebre, també cap a les comarques de Ponent o les de l'interior de Girona. De 30 a 34 graus a gran part de la resta del país, 4 núvols al Pirineu i en vista aquestes immediates hores, ja al matí del dilluns, de fet, tindrem algunes nuvolades cap al Pla de Lleida, les comarques de la costa, del prelitoral, poc importants, i si de cas sí que dilluns a la tarda apareixeran núvols una mica més potents a la capçalera del Ter, del Fluvià, també en alguns racons del nord de la Catalunya central, amb algun xàfec francament local. Demà continuarà aquesta calor, continuarà la xafogor. Si de cas baixarà la temperatura, un parell de graus respecte avui. N'estem pendents a la xarxa.
4: Moltes gràcies. I a Cultura, a la plaça de la Vila de Vilafranca, ha tornat a viure una jornada sense precedents, ja que les colles han portat a plaça 16 castells de gamma extra, del qual 13 s'han descarregat. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies.
7: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
8: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts o perifèries hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho, en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disc que es deia Motke. Ella és Carys Fotso i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant en aquell cas guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carys Fotso.

Caris Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va... enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow. I Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona. We've got it. Survivor. Behind my eyelids,

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio d'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: watch this.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques, que ha rebut l'alerta a 4:45 de la tarda, ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Al moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima, ja en són 22, les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. Hi ha el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca la seva edició amb la mirada posada al futur. Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en escenari per a les companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival molt considerat dins del calendari cultural gironí.
3: El FITAC tanca una nova edició amb la mirada ja posada en el futur. Durant aquests dies, Girona s'ha convertit en escenari per a companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els 26 anys d'un festival ja consolidat dins del calendari cultural gironí. I després de dies d'actuacions, espectacles i molta activitat, Xavier Valentí, director del FITAC, fa un balanç molt positiu del festival.
4: Ha sigut potser un dels anys que hem fet una programació més variada i sempre és una incògnita quan presentes des d'espectacles de dansa a grans musicals, a peces clàssiques, quan fas teatre de creació, dramaturgia contemporània i tal, però la veritat és que els públics ens segueixen, el FITAC va ben en popa, són 26 anys, avui acabem amb aquest musical, el Marat Sade, també amb un ple absolut aquí a la Casa de Cultura, i ja amb el cap el 2027, i a veure com seguim sorprenent el nostre públic.
3: Així doncs, el FITAC abaixa ja el taló d'aquesta 26a edició amb un nou repte ja a l'horitzó, començar a preparar el festival del 2027.
2: També Adif preveu resoldre durant aquesta tarda la incidència elèctrica que encara manté tallada la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona i l'avaria que s'ha produït a les 9 del matí per la caiguda de tensió en una catenària a la zona de la Sagrera. I perquè fa els esports, en aquests instants comença a rodar la pilota en la primera jornada de la Lliga F per les actuals campiones. El Barça de Patri Guijarro s'enfronta al Tenerife en el Johan Cruyff. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia, informació.
6: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals del 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
7: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
8: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments, doncs,
0: vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
8: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
6: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta-a-porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern amb matisos i amb més o menys intensitat la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys els contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
5: Premià Mèdia, informació.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no
3: sonen... quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'encanta cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors ens passem de 12 anys
3: a
4: 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: Val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no? Que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale.
4: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot en un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és...
3: de fet, es veu, no? Que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc?
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Receivor Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Receivor Dogs, Receivor Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, endavant.
3: Fer, no? Vale. Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no? I ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí.
3: Els títols em sorprenen que són en minúscula, tots.
4: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva, o està dins de claudatos,
3: vale.
4: O són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs...
4: Molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors ens és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I en canvi, pues, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera,
4: o...
3: la caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I a més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que baix té, bueno, un
4: sí,
3: gran text
4: té, com
3: i premis.
4: Guard, no? Sí,
3: i guarda, doncs, per
4: sí.
3: Això deia allò abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
4: sí.
3: Tots veuen, veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs,
4: sí, aquesta, es posa aquesta, la faixa que es diu,
3: sí,
4: no? On
3: exacte.
4: Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí.
4: I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula, també, doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta, doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora portada sí. a la realitat, no?
4: Oxigen, sí.
3: Sí, sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos
4: sí.
3: llibres superinteressants i un tercer...
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada que... molt i...
3: T'he sí. de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No
4: okay.
3: ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar, sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de sí. debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?,
4: sí.
3: que són amb...
4: colors.
3: Especials, sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans
4: yeah.
3: que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors, quan intentes recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo bueno, he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... Des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que, no? Que ja no es consumeix la lectura.
4: Sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh? Ho podríem fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb llibres. Creus que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: I a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un diari,
4: fantàstic,
3: on clar. Cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: És fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de... L'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge. I jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, siguem un art o siguem una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general, eh?
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres... interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes. I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... Perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada en només dos dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225,95 euros i l'endemà, dia 7, el sorteig del milion, també de les loteries a l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a Taià. Del premi a Premià de Dalt n'informava el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300 al torrent de Sant Anna, número 2. També diuen que la notícia ha generat expectació al municipi. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que s'esplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi que hi ha a Taià amb una butlleta premiada del milion que deixava en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros, concretament a una butlleta comprada al punt de venda número 12.310 al passeig de la Riera 72.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
3: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
2: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
3: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica. I, bueno, mica en mica, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo. I llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant, mica en mica, amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per a la persona i que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a formar en diverses teràpies.
2: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
3: Sí.
2: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà, de què tracta i com pot ajudar els altres.
3: Sí.
2: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística.
3: Bueno, la teràpia holística són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim

0: Tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
1: Molt bé. I com és una sessió? Quina tècnica està aplicant per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
0: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies. Llavors, jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Quinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una enfermedad, o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda, o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, en primer lloc es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica realment què és el que li passa, i llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir de la família, del ventre matern, que potser alguna emoció que potser va poder passar a la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol no resolt. Llavors, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. Llavors, es va treballar en això, en la persona. Mm-hmm. I, sempre, al final, també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això, també ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita prendre alguna flor de Bach en algun moment o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que ha fet servir. I, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
1: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Quinescens.
0: Quinescens transpersonal ve de quine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
1: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
0: Això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. Llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més és més greu, pues, lògicament tindrà que portar pues, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, bueno, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
1: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses, unes altres,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, pues, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt, i només simplement treballar aquest dol, pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan clar. Et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
1: Sí, sí, molt enriquidor, suposo,
0: sí.
1: També.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
0: Bueno, els beneficis, jo trobo que és tot un viatge que la persona fa. Bueno, amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment, i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid el, bueno, que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
1: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema
0: sí.
1: Més profundament, i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar si és més estable.
0: Bueno, sempre, a veure... Eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
1: Quan desfan el nus, diríem.
0: Sí.
1: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
0: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar teràpies Andinyac.
1: Molt bé. I sí, aquí Premià de Mar,
0: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
1: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
0: Bueno, jo, a veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els hi diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió la gent realment és quan veu els resultats.
1: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
0: Sí, sí.
1: I ben satisfet.
0: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent i que realment es veuen resultats.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística i gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cas protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment però que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca, en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència, que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos convois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del Poblador, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C-14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 5 quilòmetres de retenció Freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant a la mateixa P7 hi ha intensitat d'Amposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució a la P7 i a l'antitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant l'antitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud amb aturades intermitents de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 i a Quatordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb algunes aturades entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies, Mireia. I en cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha viscut una jornada amazing a Sant Fèlix. Els castellers i la Jove Vella han signat una millor diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Bailemos el...

0: Estàs escoltant?
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
5: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
5: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de les vies. Tot i això, hi ha hagut incidències més destacades, com lentitud i aturades intermitents a la P7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sur i entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. La circulació també ha estat lenta amb algunes aturades a la C32 entre Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres i entre Premià de Mar i Alella en sentit Barcelona, així com també a la C31 i a la C65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. Fins a 9:15 s'ha registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 km sumat en diferents trams de la xarxa viària. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en una sortida de via d'un vehicle que ha bolcat a 6:45 i ha fet camí rural a prop de la C14. Segons el balanç del SEM, hi ha 5 afectats, 3 d'ells en estat crític i un ferit en estat greu i un menys greu. I també s'ha reprès la circulació dels trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica. La incidència s'ha originat pels vols de les 9 del matí a la zona de la Sagrera i ha causat una incidència en la infraestructura per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe ha reubicat els viatgers entre Girona i Barcelona a trens de mitja distància de l'R11, mentre que Castelletes Internacional s'hi han evitat autobusos. I també en aquest context de transports, l'aeroport de Barcelona al Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Demà, dilluns, se n'esperen 1.123 d'operacions comercials. I també una dona de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Rubina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han patit maniobres de reanimació. El SEM ha rebut l'alerta a 4:15 de la tarda, tot i que no ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja en són 22 des que va començar la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, Gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Xules, és un programa de coses xules.
6: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
7: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Estupendo.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. El curs escolar 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, més que cap altre any segons dades del Departament d'Educació. La xifra representa mig miler més que l'any passat, que va tancar amb un volum de 1.640, que era el màxim registre fins a llavors. Tal com va pactar la Conselleria amb Comissions Obreres i la UGT el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, amb 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament la mateixa que l'any acadèmic 2025-2026, amb un total d'1.604.988 alumnes. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. I el Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s'ha registrat un retorn esglaonat a la xarxa viària catalana. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 s'han registrat prop d'un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat, amb un pic de 33 quilòmetres, sumant diferents trams de la xarxa viària. Pel que fa a les incidències més destacades, hi ha hagut lentitud i aturades intermitents a l'AP7, entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, i entre Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, a banda de dos accidents a Freginals i Amposta en sentit nord. Cal lamentar, però, un accident de gravetat en un camí rural a la Ribera d'Urgellet, quan una sortida de via d'un vehicle ha bolcat a 4:45 i ha sigut a la C14, a l'altura del Pla de Sentirs. Segons el SEM, hi han hagut 5 afectats, 3 d'ells en estat crític, un ferit en estat greu i un ferit menys greu. També avui s'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'haver estat 10 hores tallada per la manca d'atenció elèctrica. La incidència que s'ha originat a les 9 del matí a la zona de la Sagrera estava ocasionada per la caiguda d'atenció en la catenària. Dos combois havien quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. També una dona de 73 anys i en la ciutat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria, però quan ha arribat al SEM amb un helicòpter medicalitzat no han pogut fer res per salvar-li la vida. En aquest moment estava vigilada i onejava la bandera groga. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, Cucut?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estes botes són per a caminar. OK. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament, l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el que bueno, no va treure ni un sol punt. Aquell 1966, el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci, Chérie.

Mercy Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani, que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio come ti amo.
1: Dio come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país. Los 40 principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
1: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
1: de la mà de Luisito Aguilé,
2: Juanita Banana,
1: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
0: Canta!
1: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu, gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat, estàndard, el canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Vida Libre, premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle dels Beatles.

0: Curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Vella gallina, eh, cocodrilos?

i els nois. En aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabeza.

0: Un mechón de su cabello.
1: Un mechón de su cabello.
0: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Reach Out Loud.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA. Aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat. Des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie dels Idex. Per què les

0: En aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

què tal, cocodril, cocodrila, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt, i a gent que no s'hi dedica, però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Nele, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song wrote for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill. Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. The Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

el 7-10-8. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge es feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a dos auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que, per altra banda, era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava

0: d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sound, Demis Roussos, Vangelis, Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre, que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP, el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més que menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. La meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per al tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guater que érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Tu vas dir thinking about my baby, que aquí es va dir Demasiado ocupado, pensando en mi nena.

0: Too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat, continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva. Et trasllada en el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are The Boys.

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Corrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia.

0: comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Agulla de Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs tenim actualitat?
1: Tenim actualitat, bueno, tenim actualitat. Podem fer allò de que estem mirant, perquè he començat a veure Desencanto.
0: Ah.
1: No sé si saps quina sèrie és de Netflix, i és la tercera franquícia creada per Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Bueno, que fa una mica el que fa Futurama amb la ciència-ficció i el retrofutur, pues lo mateix, però amb la fantasia i, bueno, i la màgia i totes aquestes coses.
0: Uh-huh.
1: Està bastant entretinguda. També t'he dit, porto 4 capítols i la gent sembla que es va desunflar molt ràpid d'aquesta sèrie, perquè no ho entenc. De moment, a mi aquests 4 capítols m'han agradat molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, està bé. Jo la veritat és que continuo mirant Friends.
1: Bé, això...
0: Tinc per 2-3 mesos.
1: Bueno, està bé, sí, els clàssics sí. que no es perdin mai. Ara te volia dir una altra cosa, però... Ah, sí. Ha sortit ja... Curiós, crec que l'any passat també ho van fer així, i té una explicació. El teaser de la tercera temporada de The Pitt, aquella sèrie de metges que tant ens agrada a mi i al Sergi, i a mi una mica més que a ell, les coses com són. Bueno, pues això, ja és un teaser trailer que dura minut i pico, vull dir, ja es veuen una mica de coses i ens poses una miqueta en situació, però aquest trailer, bàsicament, s'estrena ara. Per què? Perquè The Pitt va un cop més a la carrera dels Emmy.
0: Vale.
1: I és com un bon recordatori, per alguna raó, no sé per què ho fan, però les sèries que entren als Emmys tendeixen a tirar un tràiler de la seva nova temporada per aquestes èpoques. No sé exactament el per què, ni perquè se suposa que no vota el públic, sinó que voten el jurat que tenen allí, en fi. Ja tenim aquest teaser tràiler, s'estrenarà la següent temporada, com sempre, al gener de l'any que ve, i esperem que això duri molts anys, perquè em fa molt de gust veure una sèrie que tregui una temporada cada any. És que, de fet, des que es va llançar, per posar un exemple, sé que són sèries molt diferents, però des que es va llançar la segona temporada de Severance,
0: sí, se
1: n'han tret 3 de The Pitt.
0: Carai.
1: I la tercera temporada de Severance es va començar a gravar fa un mes. S'espera que sigui per 2028 la següent.
0: Mare
1: o sigui,
0: meva.
1: Pluribus ja. També n'hi han començat a... Estan escrivint encara, vull dir...
0: Bueno, perquè la feina bona es cova foc lent.
1: A veure, això també és veritat. Vull dir, són sèries que no són comparables.
0: Jo, això que treguin tantes... Això és com els llibres. Quan algú publica tants llibres seguits, mal.
1: No. Bueno, sí, no ho sé.
0: Sí.
1: Sí, The Pitt és una sèrie que ja està construïda per funcionar com la televisió d'abans. Abans es feien 25 capítols per temporada i es feia una temporada cada any. Es parava a l'estiu i al setembre es reprenia. Vull dir, i això és el que intenta fer The Pitt una mica amb els estàndards actuals, però mantenint una bona qualitat. Què passa? Que és una sèrie que es grava amb un decorat gegant a tamany real, que és com una sala d'urgències, però tot passa dins d'aquell decorat. Per tant, la producció s'agilitza molt per això.
0: Mm-hmm.
1: Imagino. Vamos. Perquè tenen molt poc exterior, yeah, i tot l'exterior suposo que ho agrupen a final de temporada, els graven tots del tirón, yeah, i venga.
0: Ja, yeah. No, té sentit. Doncs avui el que ens toca és repassar les estrenes. El que farem és segona quinzena d'agost i primera quinzena de setembre, per així organitzar-nos també la resta d'Això van sèries. I comencem per una primera sèrie que s'estrena, que és Linternas.
2: ¿Qué cojones?
3: Hora de levantarse, Junior.
4: Así que eres un poliespacial.
3: No, solo estoy entrenando. Vale, otra lección. Coge el anillo y vuela.
2: ¿Ya está?
3: Oh, no, perdona. Vuela, por favor. ¿Qué coño es eso?
4: Eres el quarterback suplente.
3: De momento. ¿De qué crees que va esto? No estamos aquí por casualidad. Verá cómo las víctimas son alienígenas.
4: ¿En qué se basa?
3: Tengo un pálpito.
4: ¡Oh! Tiene un pálpito.
0: És una sèrie desenvolupada per Damon Lindfall per l'univers de Superman, Supergirl i el Pacificador, que segueix el nou recluta John Stewart i la llegenda de Lantern, Hal Jordan, dos policies intergalàctics que es veuen envoltats en un fosc misteri de la Terra, en la Terra, mentre investiguen un assassinat amb el cor dels Estats Units. El pilot està coescrit per Chris Mandy.
1: Bueno.
0: És
1: que no...
0: Nathan Fillion és
1: sí,
0: el...
1: És Castle. Sí, senyora.
0: Vale, veus? Bueno, A veure, és... O sigui, està bé.
1: Sí.
0: El que passa que no sé si n'hi ha, si és suficient com per veure-la, saps?
1: Jo és que sóc tan poc de l'univers DC i de l'univers Marvel que...
0: No,
1: jo... M'agrada la ficció, però és que els superherois és una cosa que tampoc...
0: Ja. No, ni tampoc. No ho sé, a veure. A Filmin, el que arriba és el patíbulo.
5: Soy David Harley. Esta es mi familia.
6: El hijo pródigo ha regresado.
7: Así que no has muerto.
5: No quedaba sitio en el infierno.
7: El pueblo está bajo mínimos.
8: ¿Qué vamos a hacer?
5: Puedo recortar y hacer monedas.
9: Y si alguien se va de la lengua, acabaremos en la horca.
10: Pues es un negocio criminal.
11: No temas sus leyes. No temas su ira.
5: Hay ciertos riesgos, claro, pero los asumiré yo. Nadie más.
12: ¡Estáis conmigo!
0: Ambientada en el context de la imminent revolució industrial en el Yorkshire del segle XVIII, el drama segueix a Harlow mentre reuneix a una banda de treballadors de la terra per embarcar-se en una revolucionària empresa criminal que farà tambalejar l'economia i es convertirà en el major frau de la història britànica.
1: Bueno, home. Adaptació d'una novel·la, també amb el mateix nom.
0: Sí. Fa bastanta més bona pinta que la primera. També t'he dit.
1: Com a mínim pels nostres gustos, escolta.
0: Sí, evidentment. A Netflix, el que arriba és Sacrificio de sangre.
13: 112, ¿cuál es la emergencia?
14: Tiene que ayudarme. ¡Me va a matar!
15: Dos víctimas. Con graves heridas.
16: Un asesino de policías anda suelto.
17: Ese loco nos ha atacado a todos.
18: Hola, papá.
19: ¿Necesitas mi ayuda?
20: Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
21: ¿Estás bien?
22: Podría repetirlo.
19: Esta es la primera vez que vemos a nuestro asesino.
23: Vamos, papá, admite que estás impresionado.
24: Nos queda poco para impedir que vuelva a suceder. Viernes noche.
25: ¡Tiene un cuchillo!
24: 1:15.
15: Porque nadie odia a la policía más que él.
26: ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas que haga?
25: ¡Tiene que ayudarme!
26: ¡Nos está matando! ¡Es que no lo entiendes!
27: ¡No te muevas!
26: ¡Papá!
15: Ayúdame.
0: En aquest cas, el temps s'acaba i George Kay, responsable de l'Opini Hijà, que és el creador d'aquest nou thriller criminal suec, on hi ha un agent de policia i el seu pare retirat, ja jubilat, que es veuen obligats a unir-se a la investigació per a caçar un brutal assassí que té a la policia al seu punt de mira. Sergi, bon dia.
1: Hola.
0: Continuem repassant les estrenes. En aquest cas, a Movistar Plus, el que arriba és Los Hard Care, més o menys.
28: Ladies, welcome to the future.
29: We have to be bold.
30: I set out to do something, and I'm gonna see it through.
31: We must continue to hope that true love is out there.
32: The world's moving fast. You need to trust me.
33: I want to make an example of them. A warning.
31: We have to do something.
34: No one messes with the Hard Acres.
0: Són trailers molt curts, els que hi ha.
1: Sí, és que ja la sèrie tampoc és molt llarga, eh?
0: Ah, no?
1: Pel que veig, com té 2 temporades, 12 episodis, i crec que ja està finiquitada.
0: Doncs... Sí,
1: aquesta és l'última, doncs.
0: Ah, bueno, anava a dir molt bé, però no ho sé. Los Hardacre ja no són els desarrapados.
1: Vaja.
0: Del muelle instal·lats a Hardacre Hall i rodejats de privilegis, intenten adaptar-se a un món que encara els mira com a intrusos. Mentre la Mary abraça noves idees sobre educació i progrés, el Sam expandeix el negoci familiar en un context econòmic cada vegada més incert. Els seus fills, mentrestant, comencen a reclamar el seu propi lloc. El Joey busca demostrar que pot liderar el llegat familiar, la Lisa intenta reconstruir-se emocionalment després d'una decepció amorosa i el Harry descobreix noves aspiracions lluny d'allò que s'esperava d'ell. Però els diners no han eliminat les tensions, les ha sofisticat. Velles jerarquies, ressentiments de classe i noves aliances amenacen l'estabilitat de la família justament quan una figura poderosa i manipuladora entra en escena disposada a alterar el delicat equilibri entre els Hardacre i l'aristocràcia local.
1: Bueno, bueno,
0: no està mal,
2: Te n'ha sortit.
1: Sí, no, sí. La sinopsi està prou bé. Tampoc és la sèrie que jo miraria.
0: No, no és allò increïble, però... Bueno.
2: On ho fan, això?
1: A Movistar Plus.
0: Movistar Plus.
2: Molt bé.
0: Perquè, bueno, no és el que jo he escrit.
1: I I és una sèrie irlandesa.
2: Home,
0: ah, molt bé.
2: Bon país.
0: Sí, no?
2: Estic pendent d'anar-hi.
0: Vinga, va, a Netflix, el que arriba és Annex.
3: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っているもしあなたが性に悩んでいるなら僕がその悩みをこれは教材です教材セックスセラピストの下取りです 今日はどういったお悩みでしょうか妻がセックス中毒なんです推しとセックスする方法教えてくださいバーチャルセックスをやめたくて旦那さんの勃起時の硬さはどうですか硬さこんにゃくみかんグレープフルーツリンゴふざけてますいえ至って真面目です日本ではまだセックス
0: A la seva clínica, el terapeuta sexual Ichito Shimotori tracta amb honestedat els problemes sexuals més diversos i íntims dels seus pacients, però ell també guarda un secret.
1: Ah, quin és aquest secret?
2: No te'l pots sentir, és un secret.
1: Doncs pues mira
0: total,
1: la sèrie, no?
0: Totalment t'he de dir que... És, vull dir, es pot arribar a intuir bastant. A Netflix també arriba, que jo més, em sembla més. Que això ja... Ah, bueno, clar, ja hi ha arribat, crec, que és Outer Banks.
4: We're the Pogues. The throwaway fish, lowest member of the food chain. Which means we do whatever we want, whenever we want. Or at least, once upon a time we did.
5: These problems, right? This is rock bottom.
4: This is rock bottom, yeah. There's nothing here for us.
6: Hey, maybe just keep walking, Pope.
5: Pope, are you good?
4: I'm not the one with the stack of books about a magic crown in her car.
5: I'm not letting Groff win.
4: I'm not here to tell you what to do, Pete. I already lost my best friend.
5: The legend is that the crown can bring back the dead.
4: Think what I'm thinking?
5: Yeah.
4: You might have a plan.
0: En aquest cas, en una illa de Carolina del Nord dividida entre rics i pobres, John B. i la seva unida tripulació d'amics s'enfronten a misteris i aventures mentre busquen un tresor perdut.
2: Això és la sinopsi de la primera temporada.
0: Ah, molt bé.
1: Per no fer spoilers.
2: Es va estrenar la setmana passada i jo la vaig acabar ahir.
1: I què?
2: La cinquena temporada, perquè és una sèrie que estava mirant. A veure, és una sèrie normaleta.
1: Sí?
2: Normaleta, entretinguda... algun capítol més que d'altres. Amb aquesta cinquena temporada s'acaba, ja és la última. El final és bastant bonic. Acaba, bueno, no diré si acaba malament.
1: Acaba com acaba.
2: Però acaba, és a dir, es tanca. La sèrie, no hi ha fronts oberts, cosa que està bé i no sempre passa en el món de les sèries.
1: I encara així no està renovada?
2: No, és que s'ha acabat. O sigui, la cinquena ja era l'última.
1: Ah, vale.
2: Ja es va dir que la cinquena era l'última temporada i ja n'hi ha prou, també ho hagués potser... O sigui, en quatre temporades podien explicar tot el que han explicat. Entretinguda. Sin más. I sí, la gent la vol... La recomanaria... Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: Bueno.
2: Ara, jo no em fico, ara que jo l'he vist tota, jo l'he anat mirant temporada en temporada quan han anat sortint, ara no em ficaria a mirar les 5 temporades.
0: Vale.
2: Però si algú té temps, doncs té una sèrie acabada de principi a fi i que acabe.
1: No ha quedat cancel·lada.
2: No la cancel·len ni deixen fronts oberts.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs a Netflix també arriba Lynn.
7: Leanne Murphy is turning... Say it with me. I can't! 60! Oh! I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks? It's your house, Daddy.
8: Did you leave the beams on the stove or did I?
7: We made beams. How many more of these senior moments are we going to let slide before we deal with what's going on with Mama and Daddy?
9: Keeping on top of all your meds?
8: Religiously.
7: I have to hide them in cheese like a dog. Family takes care of family. Once we move your things in here, it's going to feel just like home. You sure we're not a burden? Good night.
10: All right, spill it.
11: Are we having a little divorce remorse?
10: No.
3: can't be the only woman who's noticed Bill's cute little tushy in those sensible slacks.
0: És una comèdia inspirada en el seu, en els monòlegs de la humorista Lian Morgan en el paper de la dona que comença de nou després d'una ruptura en plena edat madura.
1: T'he de dir que aquesta sèrie m'ha cridat molt l'atenció, també t'he dit, apunte a mi.
0: Per
1: no? Perquè és, una, és una comèdia multicàmera creada per Chuck Lorre.
0: Com veus tu això, que és multicàmera?
1: Ja t'ho dic jo perquè havia vist el tràiler. Ah.
2: Multicàmera són quasi bé totes.
1: No.
2: O sigui, fan servir més d'una càmera.
1: Però no les fan servir simultàniament.
2: No ho saps.
1: Ja t'ho dic jo. No, home, que és un estil. O sigui, quan se li diu multicàmera és perquè... les...
2: Nosaltres tenim multicàmera.
1: Correcte. Correcte. Per exemple,
2: això seria
1: una producció multicàmera. Però
2: nosaltres...
1: tothom s'entén, tothom entén el que és, excepte vosaltres dos,
0: no, no
1: una comèdia
0: mai,
1: de situació multicàmera.
0: No ho havia sentit mai, de veritat.
1: Pues funciona... bueno, se li diu així precisament per això. És que una tècnica que, quan es va... inventar la comèdia de situació multicàmera, es feia servir per agilitzar el procés i no haver de gravar una toma des de cada banda.
0: Ah, vale. Vale, vale, vale.
1: Funcionen les càmeres simultàniament, com bé ha dit el Sergi, com el sistema de càmeres que tenim aquí, per exemple, a la ràdio.
2: Però això és com funcionen totes, no? Si no és novedós, això.
1: No, no. O sigui, normalment, o sigui, quan no és una comèdia multicàmera, se li diu una single camera style, no sé com se li diu exactament.
2: Jo no crec que les sèries només facin servir una càmera per gravar a la vegada.
1: Van servir una càmera o dos per gravar i normalment repeteixen des de cadascun dels planos. No veus com els contraplanos, no veus les càmeres, tu.
2: Em sembla una pèrdua de temps absoluta.
1: Pues es fa així per apurar més, per triar muntatge, després tens molt, molt més on triar.
2: Molt bé.
0: Hòstia, vale, vale.
2: Doncs, endavant.
1: Cada dia s'aprèn una cosa
0: sí,
1: nova.
0: Sí, veus?
1: Doncs això, Lynn, m'agrada la proposta d'aquesta sèrie i també penso que és una sèrie que li dona protagonisme a les dones en una sí. època de la seva vida que normalment a Hollywood sí. o a l'audiovisual no se li dona tanta.
0: Exacte.
1: És interessant.
0: A la que passis als 35, bye bye.
2: No, l'Anne Hathaway no.
0: Tan, bueno, sempre...
2: No, no, en sèries no, però... És que la vaig veure a l'Odissea i, mare de Déu.
0: Sí?
1: Sí? Oh,
2: que bufa. Se menja a Tom Holland, pobre meu. comparteixen moltes escenes.
1: Bueno, i... Tom Holland ja té prou que també està triomfant amb l'Spider-Man.
2: Sí. Odissea li va gran a Tom Holland, eh?
0: Sí.
2: Aquesta és la meva valoració.
1: Ui,
2: però no
1: ui,
2: passa
1: ui,
2: res,
1: ui,
2: no passa res. Jo soc, vull dir, me cau molt bé, aquest xaval.
1: No, no,
2: crec
1: sí.
2: que a dia d'avui és dels actors que millor em cau.
1: I el seu...
2: No diré que és el meu preferit, però que a mi nivell caurem,
0: sí.
2: A part és del Barça. Cosa
1: a, més,
2: que també...
1: a mi el seu Peter Parker és dels que més m'agrada, podria dir.
2: A mi me genera indiferència. Demà la vaig a veure, però és cert.
0: Molt bé.
2: Ara, això va en sèrie, parlem de pel·lícules.
0: Això va passar la setmana passada.
2: Sí, però ja us dic, la meva valoració de Tom Holland a l'Odissea és que encara li va gran coses com aquesta.
0: Molt bé. Doncs una altra sèrie que s'estrena, sí, clar, és Toda la vida de mis mentiras.
3: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
11: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
12: Me van a disfrazar, me van a poner una polla en la cabeza.
13: Yo te diría...
12: ¿Qué pasa?
13: Ponte más cómoda.
14: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
3: A ver si hay una urgencia.
14: ¿Lo vas a vaciar tú?
16: Probando, probando.
17: ¡Que viva la novia!
18: ¡Viva! ¿Nos veremos el miércoles?
14: Supongo que sí.
18: ¿Sí?
0: Narra la història de Coco i Marín, dos millors amics que viuen junts des de fa anys amb la seva amb el seu grup del complet. Estan a punt d'emprendre un viatge en caravana per celebrar la despedida de soltera, el comiat de soltera de la seva amiga Blanca. El que hauria de ser una aventura d'exaltació de l'amistat es converteix en una bomba de rellotgeria quan a poc a poc es comencen a desvetllar els secrets que s'amaguen entre ells. És de o veu, millor dit, d'Elisabet Benavent.
2: Molt bé.
0: No ho sé què dir-te.
1: Jo el que li he dit al Sergi fora de micros és una sèrie que apunta a ma mare. Ma mare veu una sèrie basada en un llibre d'Elisabet Benavent i se tira a la piscina.
0: A ta mare li va agradar Valeria?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí, sí que li va agradar.
2: Aquest estiu la Maria s'ha llegit un llibre d'Elisabet Benavent. Ara mira si aquest no és aquest. I ja està. No.
0: Estic d'acord amb ella, eh?
2: Sí.
0: Jo no me'ls he llegit, però és que estic d'acord amb ella.
2: Però crec que és a dir, Elisabet Benavent o els llibres fan per l'estiu.
0: Sí.
1: No? És una lectura més lleugera,
2: sí.
1: O què?
2: Sí.
0: Si tens 16 i 18, sí.
2: Bueno, si tens els que te la mania, també no passa res. És lliure de llegir...
0: Però té bon criteri i ha decidit que no.
2: Se'l va llegir, se'l va llegir i la va entretenir, ja està.
0: Molt bé.
2: No crec que miri gaires coses.
0: No. Vinga, a Netflix, en aquest cas, no tenim el tràiler. És Arribe Cementerios, dones assassinades, casos sense resoldre i una inspectora que vol fer les coses bé. És un drama psicològic que està protagonitzat per Birs Akalai.
1: Vaya sinopsi, més Netflix.
0: Sí, però t'he de dir que fa bona pinta.
1: Sí.
0: La veritat, fa bona pinta. Apple TV, el que arriba és Matèria Oscura.
15: Jason Dessen. Quantum physicist. Why do people walk into this thing and disappear? What's it do? The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
0: Even if we find a perfect world. És la segona temporada d'una sèrie que neix d'una novel·la que està considerada com una de les millors novel·les de ciència-ficció de la dècada, Matèria Oscura, que narra la història dels dos camins no presos a través del viatge de Jason Dessen, físic, professor i pare de família, que una nit, mentre camina pels carrers de Chicago, és arrastrat a una versió alternativa de la seva pròpia vida. Aviat es converteix en un malson quan intenta tornar a la seva realitat atravessant l'impressionant ventall de vides que podria haver viscut.
2: Molt bé.
0: Està bé.
2: Sí, els dos actors protagonistes ara els estava buscant i pot estar bé, la veritat.
0: Molt bé.
1: Segona temporada d'aquí 5 anys. Següent.
2: Joel Edgerton i Jennifer Connelly, per ser els actors protagonistes. Si la gent no els ubica, que ho busqui.
0: Perfecte. Doncs també arriba Crookhaven.
19: Gabriel Avery.
20: Here's the first thing you should know about me. I never stole from just anyone. I had rules.
21: Good morning, Crookhaven. Rise and shine.
22: It's the world's oldest academy for crooks.
19: We'll give you the skills to beat criminals at their own game. Right now, you're good. With our help, you could be great. Or you could go back to being a nobody.
20: Game on.
19: I mean, this would be a whole secret life.
23: There's a storm coming.
24: How about for once we don't deflect or deceive or cover things up?
25: No more lies.
26: The truth.
0: La història segueix el Gabriel, un geni del carterisme interpretat per Lucas Leach, i el seu arxirrival Penélope, la filla del director de la secreta escola per lladres, en la qual es forma, interpretada per Carmel Laniado. Juntament a un grup de joves, de 8 joves estudiants internacionals molt diferents entre si, competiran per fer-se amb l'infame Crooked Cup.
2: Uepa.
0: Mentre s'enfronten a un terrorífic enemic conegut com The Nameless.
1: No sé si serà així, però la sensació és que em dona que té un to com una mica estúpid, no? Com que no es pren una mica ni en sèrio ni amb ella mateixa.
0: Pot ser.
1: Perquè, a més, bueno, si aquí el segon paràgraf diu que està ambientada l'escola per a lladres, que li dona una volta al gènere de l'institut com una història de misteri. Bueno.
0: Bueno. Bueno.
1: És una proposta diferent, això sí, no?
0: Sí, això sí. Una altra que arriba a Movistar Plus, no tenim el tràiler, és Creed-nos. Diverses dones denuncien haver estat víctimes del mateix agressor sexual i descobreixen que el major obstacle per obtenir justícia no és trobar el culpable, sinó aconseguir que algú se les cregui. Mentre un depredador continua actuant durant anys amb tota la impunitat, elles hauran d'enfrontar-se a prejudicis, als errors policials i a un sistema incapaç de protegir-les. Crec que ja hi ha una sèrie que es diu...
1: Believe Us, o una cosa així, perquè jo per trobar aquest tràiler no l'he trobat, precisament perquè he trobat més d'una sèrie...
0: També està a Netflix.
1: Amb noms similars, amb sinopsis similars.
0: Sí, és Creed-me. Sí, aquesta ja...
2: Desconec.
0: Ja està feta. I la veritat és... Jo no l'he vista, però es veu que era bastant contundent de gestionar després.
2: Molt bé.
0: A Netflix, el que també arriba és la segona temporada de The Gentleman.
27: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back. I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
28: Nobody knows the business better than we do.
29: The Duke
26: He's evolving.
4: What if he's evolving into something volatile?
26: We need him, and he fucking needs us.
5: You are destined to rule. Forge your own path. Move away from Bobby Glass.
0: En aquesta segona temporada ja ha passat un any i l'Eddie té grans plans per ampliar el seu pròsper imperi amb o sense l'aprovació de Bobby. La Susie comença a explorar una nova forma de diversificar el negoci, la jungla s'expandeix, el Duque torna amb ambicions renovades. Si vol ampliar l'imperi, la seva influència haurà d'anar més enllà de les fronteres i enfrontar-se a la màfia italiana encapçalada per Marco Moretti. Tornen Joely Richardson i Giancarlo Esposito.
2: Molt bé. Què estem fent estrenes de setembre, també?
0: Sí, estem fent estrenes de segona quinzena de juliol i primera quinzena de setembre.
2: Vale, és que aquesta la miro i sé que torna la setmana de primera de setembre.
0: Perquè la setmana que farem una altra show en sèrie i després tornarem ja a enganxar normal amb les estrenes.
2: Ah, d'acord. Sí. Aquesta és setembre, ja aviso.
0: Sí,
1: Com està el Giancarlo Esposito amb aquesta sèrie?
2: No el recordo la primera, no t'enganyaré.
1: Vale.
2: Però és una sèrie que a la gent que li agradi Guy Ritchie, que és un tros de director de pel·lícules, la pot mirar. De fet, està basada en una pel·lícula de les últimes que ha fet, que es diu The Gentleman, i és la segona temporada.
1: És una continuació o és una reinterpretació?
2: Sí, més o menys. No, una continuació no és. És una cosa diferent. Però negoci de marihuana i Guy Ritchie. És molta música i molts tiros. I
1: bé.
0: Estàs pintant superbé.
2: No, és que la gent que veu, que sap de què va Guy Ritchie, doncs ja m'està entenent.
0: Vale, perfecte. A Apple TV, el que arriba és Sin Rastro.
6: You've called 000. Can I have the nature of your emergency, please?
7: It's a call. There's number for help. I'm lost. I don't know how to get home again.
6: It's okay. You've done the right thing. But the good news is, I've got you on my screen here. My name is Ian. Can you tell me your name?
7: Sarah.
6: Maybe
7: it's Mags. I don't know.
6: Did you say Mags? Can you say again, please? Can you say again?
7: I don't know. Maybe it's Mags.
6: My daughter went missing 11 years ago. Maggie?
7: Maybe it's Mags.
8: Can't stop thinking about that poor.
0: La vida del detectiu de policia Ian Hunt s'enfonsa fa 10 anys quan la seva filla Maggie desapareix sense deixar rastre. Ara treballa com a despatxador de policia i l'únic que... no sé què vol dir despatxador de policia. I l'únic que l'ha mantingut en peu és la seva completa negació de que la seva filla podria haver desaparegut per sempre. Quan rep una trucada de socors d'una jove que ell creu que és Maggie, no es detindrà davant de res fins a trobar-la i reunir la seva família trencada, costi el que costi.
1: Jo, aquesta sinopsi...
0: Fa bona pinta.
1: Aquesta sinopsi, jo crec que ja l'he llegit 3, 4 i 5 vegades i he vist alguna sèrie també amb aquest argument.
0: Sí, i moltes, sí.
1: També t'he dit, potser és la segona temporada, podria ser. I per això
0: vols dir que això dona per fer 2 temporades?
1: Bueno,
2: potser evoluciona, no ho sabem.
0: Desapareix el pare després.
1: I la filla l'ha de buscar.
0: No sé jo si doni. Repassem breument sense tràiler. A Movistar Plus el que arriba és La Mujer Miniatura. A Netflix La Timonel. Què més? A Movistar Plus Los Foriste. I a Warner TV...
1: No te veig segura.
0: Genesis. Sydney. I això és... aquestes són les estrenes. Segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre.
1: En CSI Sydney, eh? O sigui, aquesta gent segueix fent spin-offs i variants i en diferents ciutats, eh? Molt bé.
0: Doncs res, ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí la show en sèrie, l'espai de sèries dues.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Caem a la Rambla, 54.
3: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
2: Alegria.
3: Vinga, va, som-hi.
2: Dai, dai, Gico.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Estupendo.
7: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.